0: Este 8, 9 y 10 de mayo, Kia Ulsa Motor toma la Feria del Motor de Gandía. Ven a descubrir la revolución eléctrica y déjate seducir por el resto de nuestra gama. Presentamos los últimos lanzamientos: Kia EV2, EV3, EV4, nuevo Stonic y más. Llévate tu nuevo Kia con descuentos de hasta 6.000 euros en una gran selección de modelos. Te esperamos en nuestra ubicación de calle Rausey y Plaza del Tirán. Feria del Motor de Gandía. Este mayo, pásate a la energía de Kia.
1: Kia, movement that inspires.
2: Anem amb la notícia de la jornada. L'Ajuntament d'Ontinyent i les entitats participants de la 13a Fira de Tendes Tapes i Rock han acordat ajornar aquesta celebració del cap de setmana al 15, 16 i 17 de maig, és a dir, al cap de setmana vinent, davant l'adversa previsió meteorològica anunciada per als pròxims dies. Des de l'organització s'ha optat per aquest canvi de dates amb l'objectiu de garantir el correcte desenvolupament de la fira, així com la seguretat i la millor experiència possible tant per als establiments participants com per al públic assistent. La valoració des de Comercin la fa la seva gerent, Marisa Nàcher.
3: De dos dies que celebra la fira, tindrem un que ja es va una previsió real de pluja, suposo que no tinga més impacte, no?, que esperem. Per tant, si tot ha pogut tirar-se endavant per a la setmana que ve, estem molt satisfets amb el canvi. Esperem el recolzament de tots els veïns i veïnes d'Ontinyent i de la Vall d'Albaida per a seguir fent d'aquest esdeveniment una cita important.
2: Inicialment, es manté la programació prevista tant pel que fa a la participació comercial i gastronòmica com a les activitats familiars i les actuacions musicals anunciades. Un dels protagonistes d'aquesta fira de tendes tapes i rock també és la pròpia gastronomia. Esta és la valoració de José Seguí, president d'Aval.
4: Qualsevol decisió sempre és complicada, ja entenem pues, que la setmana que ve, dins dels contratemps, perquè n'hi ha més coses a nivell de poble i de més, pues, tal vegada siga més lògic que mantindre.
2: Malgrat l'ajornament de la fira, el consistori sí que ha confirmat que la cursa ciclista La Legendària se celebrarà aquest dissabte tal com estava previst. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha publicat un ban municipal en què regula les restriccions d'estacionament, estalls de trànsit i els accessos alternatius als diferents barris i urbanitzacions de la ciutat. Finalment, pel que fa al Festival Remember de la setmana vinent a Ontinyent, l'organització ha anunciat un canvi de recinte, però manté tota la programació prevista. De Ver Remember es trasllada a l'estadi municipal El Clariano. La nova ubicació, situada a prop del recinte original, molt a prop del recinte original, oferirà més espai, zona de gespa i una hora més de festival. A més, totes les entrades ja adquirides continuen sent vàlides i no cal fer cap tràmit addicional. Sobretot aquests canvis i ajornaments també ens ha enviat aquesta valoració Natàlia Anguís, la regidora de promoció econòmica.
5: La fira es celebrarà finalment els dies 15, 16 i 17 de maig. L'Ajuntament ha oferit a l'organització de The Best Remember l'estadi municipal El Clariano, perquè es puga celebrar allí el concert previst al recinte firal el dia 16 de maig. Es veiem el pròxim cap de setmana per gaudir juntes i junts del comerç local, la gastronomia i la millor música en directe.
2: I tota la informació sobre aquests canvis la tenen disponible al web de Ràdio Ontinyent. En un dia on també és notícia, com no, ixa vaga indefinida del professorat que continua mobilitzant la comunitat educativa a la Vall d'Albaida. Ahir Ontinyent va acollir, recorden, una reunió informativa amb famílies a la Sala Gomis i una assemblea unitària al Col·legi Vicent Gironès, dins de les accions convocades sota el lema Ens tanquen per l'escola pública. La professora de l'Institut l'Estació i membre de l'Assemblea Comarcal de Docents, Vanessa Escrivà, va fer aquesta valoració en relació a la reunió amb les famílies. Escolten.
6: Hem pogut expressar les nostres reivindicacions a nivell comarcal i local i han pogut també preguntar-nos els neguits que tenien i els seus dubtes i és important perquè és important informar-los i que sàpiguen que les accions se fan per l'educació.
2: Després d'aquesta reunió es va dur a terme i ser tancament a l'escola Vicent Gironès. Escrivà ha assegurat també a la SER que el conflicte va més enllà de les reivindicacions salarials i denuncia la falta de recursos, professorat i infraestructures als centres educatius públics de la comarca. Els sindicats mantenen, recorden, les mobilitzacions mentre continuen les negociacions amb la Conselleria d'Educació. 7:26.
7: Hoy por hoy Ontinyent, Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
8: ¿Estás pensant a canviar de cotxe? Arriba la 13a edició de la Fira del Motor de Gandia. Del 8 al 10 de maig, més de 20.000 metres quadrats d'exposició amb 32 expositors de les millors marques i més de 700 vehicles. Turismes industrials, comercials lleugers, motocicletes, cotxes d'ocasió, vehicles de quilòmetre zero t'estan esperant a la Fira del Motor de Gandia. Ajuntament de Gandia.
9: Uf, tengo que organizar una comida familiar y somos un montón. Ya sabes, padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
10: Reserva en restaurante Almoroch. Reservas y lo abren solo para vosotros.
9: ¿En serio?
10: Claro, yo celebré allí.

0: tombada del xop. Consulta la programació a les xarxes de l'Ajuntament. Una festa, una unió, un poble. T'esperem a les festes de la Mare de Déu dels Desemparats. Col·labora Diputació de València. Patrocina Ajuntament del Palomar.
1: Descubre la gama eléctrica Audi. Cero emisiones, confort y el máximo ahorro en tu coche del día a día. Visítanos ya en Gandía, Alcoy, Alzira, Xàtiva, Ontinyent y en motorpacíficoaudi.com.
2: I ens anem a parlar ja d'aixòs canvis en l'agenda per a tots i totes. Com bé saben, l'Ajuntament d'Ontinyent i les entitats participants de l'edició número 13 de la Fira de Tendes Tapis i Rock han acordat ajornar la celebració de l'esdeveniment al cap de setmana del 15, 16 i 17 de maig, davant l'adversa previsió meteorològica anunciada per als pròxims dies. Des de l'organització s'ha optat per aquest canvi de dates amb l'objectiu de garantir el correcte desenvolupament de la fira, així com la seguretat i la millor experiència possible tant per als establiments participants com per al públic assistent. Una valoració de les tres que anem a escoltar és la de Marisa Nacher, gerent de Comerci.
3: De dos dies que celebra la fira, tindrem un que ja es va una previsió real de pluja, suposo que no tinguem aquest impacte, no?, que esperem. Per tant, si tot ha pogut tirar-se endavant per a la setmana que ve, estem molt satisfets amb el canvi. Esperem el recolzament de tots els veïns i veïnes d'Ontinyent i de la Vall d'Albaida per a seguir fent d'aquest esdeveniment una cita important.
2: Inicialment es manté la programació prevista tant pel que fa a la participació comercial i gastronòmica com a les activitats familiars i actuacions musicals anunciades. José Seguí és el president de Bala.
4: Qualsevol decisió sempre és complicada, ja entenem pues, que la setmana que ve, dins dels contratemps, perquè n'hi ha més coses a nivell de poble i de més, pues, tal vegada siga més lògic que mantindre-ho.
2: Malgrat l'ajornament de la fira, el consistori sí que ha confirmat que la cursa ciclista La Legendària se celebrarà demà, tal com estava previst. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha publicat un mapa municipal en què regula les restriccions d'estacionament, espais de trànsit i els accessos alternatius als diferents barris i urbanitzacions de la ciutat. Finalment, pel que fa al Festival Remember de la setmana vinent a Ontinyent, l'organització ha anunciat un canvi de recinte, però manté tota la programació prevista. De bé, Remember es trasllada a l'estadi municipal El Clariano. La nova ubicació, situada molt a prop del recinte original, oferirà més espai, zona de gespa i una hora més de festival. A més, totes les entrades ja adquirides continuen sent vàlides i no cal fer cap tràmit addicional. Escoltem les paraules de la regidora de promoció econòmica, de Natàlia Enguís.
5: La fira es celebrarà finalment els dies 15, 16 i 17 de maig. L'Ajuntament ha oferit a l'organització de The Best Remember l'estadi municipal Clariano, perquè es puga celebrar allí el concert previst al recinte firal el dia 16 de maig. Es veiem el pròxim cap de setmana per gaudir juntes i junts del comerç local, la gastronomia i la millor música en directe.
2: I tots els detalls d'aquests canvis s'estenen al web de Ràdio Ontinyent. O a l'APP oficial de la SER, si ho volen. Continuem parlant d'altres qüestions que marquen la nostra agenda, sobretot per a la que ve, i és que la vaga indefinida del professorat continua mobilitzant la comunitat educativa a la Vall d'Albaida. Ahir Ontinyent va acollir una reunió informativa amb famílies a la Sala Gomis i una assemblea unitària al Col·legi Vicent Gironès, des de les accions convocades sota el lema «Ens tanquen per l'escola pública». La professora de l'Institut l'Estació i membre de l'Assemblea Comarcal de Docents és Vanessa Escrivà.
6: Hem pogut expressar les nostres reivindicacions a nivell comarcal i local i han pogut també preguntar-nos els neguits que tenien i els seus dubtes i és important perquè és important informar-los i que sàpiguen que les accions se fan per l'educació.
2: I després de realitzar-se aquest tancament a la jornada d'ahir a este col·legi d'Ontinyent, Escrivà també ha assegurat que el conflicte va més enllà de les reivindicacions salarials i denuncia la falta de recursos, professorat i infraestructures als centres educatius públics de la comarca. Els sindicats, recorden, mantenen les mobilitzacions mentre continuen les negociacions amb la conselleria. Són les 8 i 26 minuts.
7: Hoy por hoy Ontinyent, Vall d'Albaida. Tomás Marín.
8: Este 8, 9 y 10 de mayo, Kia Ulsan Motor toma la Feria del Motor de Gandía. Ven a descubrir la revolución eléctrica y déjate seducir por el resto de nuestra gama. Presentamos los últimos lanzamientos. Kia EV2, EV3, EV4, nuevo Stonic y más. Llévate tu nuevo Kia con descuentos de hasta 6.000 euros en una gran selección de modelos. Te esperamos en nuestra ubicación de Calle Rausey y Plaza del Tirán. Feria del Motor de Gandía. Este mayo, pásate a la energía de Kia.
9: Kia, movement that inspires.
10: Hi ha moments en la vida que necessitem algú al nostre costat. En l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, ho sabem. Per això t'oferim molt més que ajuda a domicili. T'oferim companyia, cura i tranquil·litat per a tu i per als teus, amb una atenció propera i totalment individualitzada.

0: Troba'ns al carrer Salvador Tormo 44 o telefona al 610 26 94 12. AMCO, sempre al teu costat quan més ho necessites.
1: Pel que fa a la informació de la comarca, Bocairent continua avançant en els treballs de prevenció d'incendis forestals amb una nova actuació en un barranc pròxim al nucli urbà. Els treballs executats pel Consorci Provincial de Bombers de València inclouen tasques de desbrossament i silvicultura preventiva entre el pont de la Canaleta i el pont darrere de la vila. Xavi Molina és l'alcalde.
2: La valoració de l'Ajuntament és positiva i crec que posa de manifest, no? Com deia el regidor Ximo Carbonell, que continuem treballant de la mà d'altres administracions per aconseguir avançar en les tasques de prevenció d'incendis i per aconseguir estar el més preparats possible de cara als mesos de més risc.
1: L'alcalde de Salem, Juli Fenollar, i el regidor d'Infraestructures, Alejandro Cortell Miñana, s'han reunit amb la vicepresidenta segona de la Diputació i diputada de Carreteres, Reme Mazzolari, per conèixer l'estat del projecte d'ampliació de la carretera entre Salem i Castelló de Rugat. Segons ha explicat el director de l'àrea de carreteres, Javier Piedra, el projecte està aprovat des de fa 2 anys i compta amb un pressupost de prop de 5 milions d'euros. Les previsions de l'ens provincial són executar les obres entre 2027 i 2028. Escolten les valoracions de l'alcalde de Salem.
3: La carretera el que més falta li fa també al poble és un carril ciclopeatonal perquè la gent pugui desplaçar-se en bicicleta o a peu al poble del costat. El balanç és molt positiu, ens hem tornat a casa un poc despagats, no? Perquè 27 i 28 encara ho vegem molt lluny, però bé, vegem que no està parat el projecte i que poquet a poquet tindrem la nova carretera.
1: I pel que fa a la informació de servei, a partir del dilluns 11 de maig es tallarà el trànsit del tram del camí de la comuna de Benigànim, conegut com la costera de Redons, a causa de les obres de renovació de la xarxa d'aigua. Les restriccions s'allargaran durant 2 setmanes en horari de 6 del matí a 5 de la vesprada, mentre que els diumenges el camí estarà obert. A l'àmbit esportiu, recordar-los que demà des de les 7 i mitja del matí tenim la legendària Huista de Guàrdia Ontinyent en la farmàcia Maria José Segura Bono, a la Vall d'Albaida, la farmàcia Tarín d'Albaida. És divendres, és 8 de maig. Que tinguem bon dia.
0: En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
4: Són les 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
5: CaixaBank patrocina este espacio.
6: ¡Viene Angel! ¡La para Pender! ¡Remata la mano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
7: ¡Pelota ahora en banda! ¡Se acabó!
6: ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Un día para la historia! ¡7 de mayo del año 2000!

0: Radio Ontinyent.
1: Van Jorge Rodríguez Gramaje, alcalde d'Ontinyent, fa saber, deguda la previsió meteorològica i la fila de tendes, tapes i roc prevista inicialment per als dies 8, 9 i 10 de maig, queda posposada als dies 15, 16 i 17 de maig. Però dissabte dia 9 de maig es manté la celebració de la cursa ciclista La Legendària. Per tant, es fa necessari regular els aspectes que previsiblement es veuran afectats pel desenvolupament d'aquesta prova esportiva. En conseqüència, i en ús de les facultats concedides per l'article 21.1 lletra E de la llei 7/85 de 2 d'abril, es disposa prohibició d'estacionar. Des del divendres dia 8 a les 22 hores fins al dissabte dia 9 a les 20 hores es prohibís l'aparcament de vehicles en les vies públiques següents. Avinguda Benicadell, Avinguda Manuel Sánchez Guarner, pàrquing Sala Gomis, tram del carrer José Iranzo del Parc Poeta Ocí Smart fins a Avinguda Manuel Sánchez Guarner. Trànsit tallat i seguretat en el recorregut. La carrera transita pels següents carrers i estaran tallats el dia 9 de maig des de les 7 hores fins a les 8 hores i de 12:30 a 15 hores. Avinguda Ramón y Cajal, Avinguda San Francesc, carrer del Tirador, avinguda Jacinto Benavente, avinguda Almansa, passant per la Glorieta Sal del Bou, direcció Fontanars per l'ACB 660 i tornaran per l'ACB 665 des de Moixent. Pas alternatiu al tall de carrers. Degut al tall de trànsit dels anteriors carrers, algunes zones de la localitat quedaran delimitades per aquest recorregut i, per tant, s'habiliten llocs d'entrada i eixida de les següents zones. Barri Sant Rafel, des de la Glorieta Sal del Bou pel carrer Lolleria i per carrer Cassiano Fita des del pont de Santa Maria. Urbanització Les Aigües, accés per CB 660, pont Sal del Bou. Urbanització Helios, accés per urbanització Les Aigües, després per la CB 660, Fontanars. Urbanització El Pilar, accés per urbanització Les Aigües, després per la CB 660, Fontanars, fins camí Ponceta. Urbanització Santa Ana, accés a Avinguda Sant Francesc per la rotonda Salvador des de la CB 650, antiga carretera València, i també pel camí Pólvora o camí Presos. Ontinyent, a 7 de maig de 2026. L'alcalde, Jorge Rodríguez Gramaje.
2: Mira, esto es una brisa. Y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia, felicidad de la buena.
3: Aceite cambiado, ya se puede llevar su coche.
4: Muchas gracias. Por cierto, ¿podría hoy llevar a mis hijos al cine?
5: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
6: ¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed.
7: ¿Qué te parece esta casa para robar?
8: A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, alarmas.
7: Vale, entonces, nada.
8: La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
9: Si la vida te sonríe, será que es de color de rosa. Aire de Protos. Acertarás.
10: ¿Quieres ahorrar hasta un 20% en tu seguro de coche? Calcula tu presupuesto de forma rápida y sencilla en allianzdirect.es y contrata tu póliza online a un precio directo. Allianz Direct. Directo a tu ahorro.
11: Cada día ando más despistado.
12: Cuida tu memoria tomando The Memory Senior. The Memory con DHA contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory Senior, de Pharma OTC.
13: Quise pagar y no me iba la tarjeta. Probé 20 veces. Miró la cuenta y cómo iba a tener pasta si el tío se la había fundido.
14: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Se fundió la pasta en el anillo de compromiso. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.

0: por hoy.
1: I a les 12:20, tota l'actualitat d'Ontinyent i la Vall d'Albaida en Hoy por Hoy Vall d'Albaida.

0: Anem a fer-la, Esteban Arroyo, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, bon divendres.
0: Bon divendres. Tomàs Manning, bon dia, bon divendres.
2: Bon dia, bon divendres.
0: Ahí està. Ja estem tots i totes. Aixina que anem a explicar els diferents continguts que hem preparat per a este divendres, el cos us sap. Aixina que, Carmen, per favor, comencem per hoy por hoy.
3: Vinga, va, començarem parlant dels premis Roure València 2026, que enguany han entregat els premis a Famílies pel Valencià, a l'AFA d'Elies Lluís Vives i al col·lectiu de pensionistes per la seva tasca educativa, social i reivindicativa en un acte que va tindre lloc ahir a la vesprada i Compromís per Ontinyent ha fet públics i xos guardonats. El nostre company Esteban Arroyo
0: va estar ahí
3: assistint a l'acte d'entrega i podrem escoltar i ser reportatge amb els protagonistes.
0: Ho escoltarem, sí, sí, a veure què és el que tenen que dir. Què tal, Esteban, l'acte, l'entrega de guardons?
1: Molt bé, molt bonic, perquè va estar la participació també dels músics guanyadors del Premi Ciutat d'Ontinyent. Uh-huh. Entre premi i premi anaven ells doncs, interpretant alguna peça musical. Uh-huh. I també una hora i quart crec que va durar l'acte.
0: Molt bé,
1: sí, sí, sí, sí.
3: Magnífic.
0: Perfecte.
1: Van haver discursos polítics de tots els polítics que van vindre.
0: Que ja havien un fum.
1: De província, sí, d'autonòmics, sí. Nacional i local, i també van parlar els premiats. I també destacar ese premi, que sempre és sorpresa, que no s'anuncia, que doncs, va ser per a l'actual tècnica d'educació, bueno, actual i fa molts anys que és tècnica d'educació, Emília Tortosa, que doncs, ella mateixa va rebre eixa sorpresa. Ella va dir en l'acte, diu, ja deia jo, que estaven així tots els meus fills, totes les meves filles, els meus nets, i jo dia. I per què?
3: A què venen?
0: Sí, senyor, sí, senyor. Després escoltarem el resultat d'aquest reportatge.
1: Els meus fills, totes les meves filles, els meus nets, i jo dia. I per què?
3: A què venen?
0: Sí, senyor, sí, senyor. Després escoltarem el resultat d'aquest reportatge.

0: entrenant, preparant-se, competint...
1: No ho sé, però tenen que ser, vamos, una bogeria, una bogeria.
0: Clar, jo no sé, a veure, jo crec que la marxa nòrdica, jo crec que tot el món ja sap què és, però
1: home,
0: no sé si... Sabem exactament què hi ha darrere d'aquest
2: esport. Pareix fàcil, eh?
0: Molt bé, perquè jo crec que pareix fàcil, però després li preguntarem a Laura com de fàcil.
1: A més, sorprendent.
2: Segur que està, perdona, Tomàs, segur que està cansat de contestar aquesta pregunta.
0: Segur, ja, però és que hem de fer-la.
1: Igual que de nòrdica. Nòrdica i la campiona d'Europa és d'Ontinyent. No estarà en Noruega per allí competint.
2: Que fort, eh?
1: No estan en la zona alta d'Europa
0: competint. On estan?
1: És de veres, un espanyol ahí, al capdavant.
0: Igual estan, però és que Laura és molt bona. Ja està, apanyat. Què més coses, Carmen?
2: Doncs avui la secció Ser Festa. Anirem fins al Palomar, perquè este cada setmana celebra un dels seus dies grans, de la festa del Xop i de la Mare de Déu des Desemparats. Així que tindrem així amb nosaltres a Jordi Vila, amb l'alcalde, per a parlar de tot el que tenim preparat per a la festa del Xop. Esperem que el Xop pugui plantar-se.
0: Esperem que sí.
2: Perquè en principi no s'ha anul·lat ni s'ha ajornat res. De totes formes, ho preguntarem a l'alcalde en primera persona.
0: Efectivament.
2: I esperem que puguem gaudir de la festa.
0: Perquè no sé si hi ha més cancel·lacions, a més de...
2: Sí,
0: Fira de Tendes, Tapes i Rock, d'ací d'Ontinyent, que ja hem parlat i ho hem dit, que s'ha ajornat a la setmana que ve, al cap de setmana que ve, però hi ha més, no?, per ahir la comarca.
1: Allà l'ha derrugat la festa de primavera prevista per a demà i també s'ha suspès el Chiquifest de Benicolet.
0: De moment...
1: Ara per ara. També tenim, crec que, esdeveniments i sobre, mira, per exemple, una jornada sobre el Pau Clar, una caminata, una ruta guiada pel paisatge organitzada per Tírius i l'associació del Pau Clar també s'ha ajornat per aquest pronòstic meteorològic que hi tenim.
2: Sí, al final tots els actes que siguen a l'aire lliure
0: I sobretot pel
2: estan
0: matí,
2: un poquet en perill.
0: I sobretot pel matí, jo crec, després escoltarem a Lluís Francesc sobre què té que dir. I com acabem el programa avui?
2: Amb l'Escola de Música Joan Leina.
0: Sí, senyor, que torna als estudis, que ja feia molt de temps que
2: estava amb
0: nosaltres, entre el directe, de l'altre i de la moto. Avui estarà amb nosaltres. Gràcies, Carmen.
2: Gràcies, Miguel.
0: Tomàs Marín, hora 14.
1: Pues a l'hora 14 dels ajornaments i de les cancel·lacions, per desgràcia. Bueno, ahir coneixíem al voltant de les 3 una corretaixina de la vesprada que suspenia a Fira de Tendes, Tapes i Rock. Vull contar-los que, en aquest cas, la legendària que tindrà lloc demà no s'ajorna. Ja ens ho va comentar el bo de Juan Villaparici quan va vindre l'organitzador d'aquesta cursa, que no s'anava a suspendre per aquests factors meteorològics. Per cert, vull que aprofitar, ni en ser deportiu es m'espere, que demà me'n vaig per ahir a la legendària.
0: Ahí
1: está. Que m'han arreglat un cotxet per a poder anar per ahir per mitjà del pilotó, contar-vos coses, entrevistar la gent, així que per al dilluns anem a preparar algo guai per a recordar esta primera prova que té tota la pinta de que va fer història.
0: Sí,
1: perquè fa el món del ciclisme i de l'esport ja no sols a nivell local o comarcal, inclús nacional, cal dir-ho.
0: Jo no sé si la gent se'n recorda que portem tota la setmana dient estem cuinant una cosa pels programes que farem en directe, la Fira de Tendes, però bé, pues, el que s'estava cuinant era això,
1: programes.
0: I s'han cancel·lat els programes perquè no hi ha fira, però la legendària està ahí. I Tomàs diu, pues vaig. Pues
1: clar que sí, al lío.
0: Perfecte.
1: Al lío. Té molt bona pinta.
0: Jo crec que té que ser una experiència molt xula.
1: A mi m'agrada
0: la primera volta. En el pelotó, jo crec que pot estar molt guai.
1: Sí, totalment. I a més, que com me pilla de bon matí, jo estic acostumat a matinar i a mi m'encanta. Jo m'he alegre. Sobretot ja m'han comentat d'esmorzar i tot això. O sigui, que jo encantat d'estar allí.
0: I vamos, millor que pot passar.
1: De luxe, de luxe. Bueno, a banda d'això, també vull contar-vos el tema del Festival del Remember, que estava un poquet aixina, tots i totes, quan vaig la notícia de la jornada dient, ui, va ajuntar-se en el festival, anem a tindre problemes sobretot pel que fa al so de lo que és la Fira de Tendes, Tapes i Rock amb el Festival Remember, doncs anem a tindre un canvi d'ubicació per al Festival Remember, es farà a l'estadi municipal El Clariano, per a que tinguin en compte tots els nostres oients.
0: I aprofita que dius això, la setmana que ve regalarem entrades per al de Remember.
1: Toma!
0: Bam! Ja ho dic. Ale, l'última setmana
3: que vagin preparant-se.
0: Que vagin preparant-se.
3: Que estiguin atents la setmana que ve.
0: Perquè la setmana que ve regalarem entrades per al Debes Remember. No 100 ni 200, 4. Però tenim entrades per al Debes Remember.
1: Pegar-li canya i a gaudir-ho. Faltaria més. D'això parlarem ja la setmana que ve. Bueno, serà el tema central i si es cancel·lacions, si es ajorna més, que pot ser que vagin sumant-se al llarg d'este matí durant també tota la vesprada. També anem a parlar com no deixar vaga indefinida de com estan les coses a hores d'ara, perquè ahir van tindre aquesta reunió amb els familiars que es va organitzar per part d'aquesta assemblea de docents de la Vall d'Albaida. Es van reunir amb els familiars, alguns docents, alguns representants d'aquesta assemblea, i es valorava també des de la pròpia assemblea, valga la redundància, que havia estat una jornada molt positiva per a resoldre els dubtes de les famílies. També es va realitzar el tancament al Vicent Gironès d'Ontinyent. Així que us comentarem com estan les coses en aquest sentit i també com no com està aquesta preparació de cara al pròxim dilluns, que és quan comença la vaga indefinida.
3: Per cert, perdona que t'interrompa,

0: t'interrompisca, Tomàs, ahir en l'acte dels Premis Roure de Compromís tots van donar el seu suport, tant polítics com premiats, tots van donar el seu suport als docents en aquestes accions de protesta.
1: Les accions que, a més, com no, així a aquesta casa anirem contant-los en tot moment, anirem eixe minut i resulta de la vaga, faltaria més. També anem a parlar, pel que fa un tinyent, un apuntet més, sobretot de l'àmbit esportiu, i és que van a renovar-se els accessos al poliesportiu. No deixes estar mai en el poliesportiu municipal d'ací.
2: Jo no, encara no.
1: Fliparies. Sí. Perquè és gegant, immens, brutal.
3: Has de pegar mil voltes per a
1: i què passa? Que a banda de pegar mil voltes,
2: és fer espai.
1: El tema es troba en que, clar, volen fer un control de l'accés, millorar la seguretat, sí que van a fer diverses obres en relació a aquest accés al propi poliesportiu, a les càmeres de seguretat, i estan fent diverses iniciatives per a poder controlar al 100% tot el recinte esportiu de la capital, de la Vall d'Albaida. Ens anirem també a clau comarcal, parlarem de municipis com Agullent, de l'Olleria, i també tractarem de fer aquesta agenda que ens queda per als pròxims dies a la nostra comarca, la Vall d'Albaida. Parlarem de no agenda i d'agenda, de les dos.
2: Fantàstic. I després de l'hora 14, ser deportivos. Divendres, què tenim?
1: Bueno, divendres. Avui és dia... No sé, és raro. Està sent una setmana rara, diria jo, perquè clar està que es va parlar molt, moltíssim.
2: És que hem tancat la porta, saps? Que
1: no s'ha escoltat, eh? S'ha escoltat, si no, ja tanquen la nostra de ser deportivos.
2: Com, també, com tenim l'estudi, va, eh?
1: Vinga. Bueno, avui el nostre ser deportivos. Res, està sent una setmana rara perquè feia unes setmanes, quan se parlava fa 5-6 jornades, quan l'Ontinyent estava en aquests jocs de promoció, que estava lluitant, es parlava molt del fet d'arribar a aquesta jornada davant el Llevant B amb aquestes opcions de ser equip de promoció d'ascens. I clar, s'ha baixat un poquet el suflé, ja fa 2 setmanes que s'ha baixat aquest suflé, i està sent raro perquè tant de bosc fora esta setmana la que estigueren tots i totes pendents, encara que farà mal horatge plenari
2: més. És que baixa totalment la tensió.
1: Ha baixat tot.
2: Només que vols que acabi, jo
1: sí,
2: crec.
1: Sí, no? Totalment. Parlarem un poquet de la situació actual de l'Ontinyent, comentarem com no amb aquestes prèvies tot el que va ser este cap de setmana futbolístic per als equips de la Vall d'Albaida. El Benigani finalitza la temporada, l'Olleria finalitza la temporada i la Geneta finalitza la temporada. El Benigani que va tractar de salvar-se, la Geneta que va tractar de salvar-se i l'Olleria que va acomiadar-se d'esta primera valenciana. Escoltarem paraules d'entrenadors, farem un repàs de classificacions a pròxims enfrontaments i també repassarem aquesta agenda poliesportiva tan extraordinària i tan impressionant que tenim per als pròxims dies, que és molt xula, té molt bona pinta, i esperem que el pròxim dilluns, va ser un dilluns sobretot vital pel que fa als objectius, puguem contar-los que els equips de la Vall d'Albaida han aconseguit els seus objectius en este cap de setmana.
2: Tant de bo, tant
1: sí,
2: de bo.
1: Ja sé, no saps, és que... Ai,
2: ja... Yeah.
1: Està sent raro, esta setmana molt, molt estranya, molt, molt estranya.
2: Avui tindrem hora 25.
1: Tenim hora 25 deportes, però encara que aprofite jo per a dir-ho, que a les 8 i quart juga al València Bàsquet.
2: És de veres, que avui...
1: I cal animar, perquè juga contra el Panathinaikos, quart partit de la sèrie de l'Eurolliga dels quarts de final.
2: Jo t'ho he dit este matí, me posen molt nerviós. És que mira que m'agrada el bàsquet.
1: Aprofite sobretot perquè per a la gent que este esport no li agrada, o que sí, o que no estiga molt aficionat, que veig a l'eliminatòria, que de segur que els enganxa. Sí, a veure, si són dels que pateixen... Pues,
2: sí, no, si patiu, no poseu el partit, eh?
1: Però si no, sí, perquè ho comenta més que res, és com la xicoteta Percha, perquè se va presentar ahir a l'Ajuntament d'Ontinyent el primer torneig Ciutat d'Ontinyent OCBIN.
2: Correcte.
1: Un torneig de bàsquet inclusiu.
2: Sí, senyor.
1: A partir de la setmana que ve van a realitzar-se diverses activitats de xerrades, esdeveniments, de tallers sobre el bàsquet inclusiu, i este diumenge es realitzarà aquest torneig de bàsquet inclusiu que reunirà més de 150 esportistes de tota la comunitat valenciana. Ho tractarem per descomptat la setmana que ve, però ja aprofitem per a que el diumenge al Fernando Rubio al pavelló Fernando Rubio del Col·legi La Concepció tots i totes gaudisquen i donen suport als dos equips que representaran a Ontinyent.
2: Fantàstic, gràcies Tomàs.
1: Gràcies.
2: Esteban Arroyo, que tenim a la ventana avui? Que teníem preparat un programa especial.
4: Sí,
2: la fira.
4: Anem a les tardes de la fira.
2: Això
4: serà, al final serà la setmana que ve. Doncs avui tindrem el convidat que havien... Esta setmana ja és la segona vegada que passa.
2: Ah.
4: Ahir al final vam parlar de les mobilitzacions dels professors.
2: Sí, sí.
4: Amb Vanessa Escrivà, mestra del IES l'Estació i membre de l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida.
2: Sí.
4: Avui estarà amb nosaltres l'alcalde de Bocairent, Xavi Molina, per parlar d'aixòs treballs que estan realitzant-se i que van a continuar realitzant-se per prevenir incendis.
2: Ah, molt bé, perfecte.
1: És que és complicat fer la previsió de la ventana.
2: Sí,
1: i
2: clar, és que
1: es posa xungo el tema. Explota el món.
2: Unes coses, però després explota el món.
1: Explota el món i ja està.
2: Efectivament. I nosaltres tenim que estar pendents del que passa, evidentment.
1: I més si explota el món.
2: A lo millor, esta vespre no apareix Xavi i apareix una altra cosa.
1: Sí, apareix el món en general.
2: Apareix el món en general, exacte.
4: Per això hi ha que estar atents a les 7 i 20 de la vesprada.
2: El que sí sabem segur és que tenim ventana.
1: Sí, ja està. S'obre la finestra, vinga, que plou.
4: Bueno, a no ser que explote el món.
2: Calla, ja, che. No explote res.
1: Ara també li fem el lío a la pobra Carmen Úbeda, que dona també la previsió de noi por hoy. Així explota el món i canviem escaletes, canviem a elles.
3: També
1: tot,
3: pot passar.
2: Pot passar.
3: Ha passat.
2: Ha passat. Espere que no torni a passar. D'ací, ui no, el dilluns ja que passa el que vulga. Carmen, moltes gràcies.
3: Gràcies.
2: Esteban, moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: Tomàs,
1: gràcies.
2: Moltes gràcies. Gràcies.

Nosaltres, en no res, anem a escoltar uns anuncis i després escoltarem aquest reportatge que ha preparat el nostre company Esteban Arroyo dels Premis Roure Valencià, que es van entregar ahir de vesprada, així a Ontinyent. Coneixerem alguns dels guanyadors, coneixerem alguns dels protagonistes i serà, com dic, d'ací no res, uns segonets després d'uns anuncis que són molt importants, perquè...

0: El Centre Cultural Caixa Ontinyent ha acollit en la vesprada d'este dijous una nova edició, ja la 30a edició dels Premis Roure Valencià, organitzats per Compromís per Ontinyent. Estem en el seu portaveu, Nico Calabuig, que suposa per a Compromís per Ontinyent el organitzar una nova edició d'estos premis?
1: Suposa, sobretot, molta il·lusió, una força i una inspiració molt gran que ens ha donat avui la gent que ha omplit esta sala de gom a gom. Avui comença un any de molt de treball que, baix la inspiració dels valors de totes les entitats que hem reconegut avui, la coordinadora de pensionistes, Famílies pel Valencià, l'AFA del Lluís Vives i també Emília Tortosa com a premi a la trajectòria, volem agafar eixos valors, que són els valors que representen el millor de la nostra societat. La defensa dels drets i les oportunitats per a totes les persones, un Ontinyent que posa per davant les coses importants per a la vida de les persones, com és la vivenda per a tot el món, com són els serveis públics que garanteixen la igualtat d'oportunitats, un model de ciutat més equilibrada, més justa i més habitable per a viure i conviure, i una ciutat que oferisca oportunitats a la joventut i a les persones de totes les edats. I en eixe camí, en eixa força i en eixa inspiració que avui ens han transmès tant les entitats guardonades com tota la gent que ha omplit esta sala, i també amb la força que dia a dia, cada dia més gent ens transmet als carrers, anem a treballar durant tot este any per el canvi que Ontinyent necessita i mereix.
0: Doncs, Nico, anem a parlar ara amb les entitats guardonades. Gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per estar ací.
0: Una de les entitats guardonades ha sigut Famílies pel Valencià. Estem amb una de les seues representants. Ella és Àngela Fita. Com heu rebut este premi? Què suposa per a vosaltres?
2: Per a nosaltres és tot un reconeixement, i més avui que comença el període d'admissió i propera matrícula. Per què? Perquè tot i que va haver una consulta el curs passat per a tots els grups, cada any anem a haver de fer esta consulta de nou. Les famílies que entre noves en 2 anys i 3 anys han de decidir en quina llengua van estudiar els seus fills i filles. Per tant, el col·lectiu continua en marxa, continua intentant fer entendre a les famílies la importància d'aprendre valencià, perquè és una llengua que garantitza aprendre en qualitat i sobretot el bilingüisme real.
0: Damunt estem en unes jornades de protesta del professorat, i en la que les famílies i l'alumnat també esteu unint-se, no? Esteu donant suport a aquestes protestes.
2: Sí, estem donant tot el nostre suport, primer perquè el col·lectiu docent, per una banda sí que mira pel seu benefici salarial, però per una altra mira per el benefici de l'escola. És a dir, es busquen aules climatitzades, es busquen que els centres de la Dana estiguin reconstruïts, es busquen més mestres, més suport i sobretot que el valencià torni a les aules.
0: Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: I altra de les entitats guardonades és l'AFA del Lluís Vives, una associació de pares i mares d'alumnes que han estat durant mesos lluitant per eixa educadora que feia també a Ràdio Ontinyent, i està amb nosaltres Toni Santos. Toni, què suposa per a vosaltres el reconeixement que avui us ha atorgat Compromís per Ontinyent?
3: Abans que res, pues, resulta una satisfacció per el fet de que diguem que és un recolzament a tota la tasca que hem fet des de les famílies, colze a colze. Sempre ens agrada remarcar-ho amb la direcció del centre, per tal de reclamar una cosa que era nostra i que al remat no teníem, no acabàvem de tindre. No ho hem aconseguit plenament, ens falten recursos per a infantil, però sí que pues, al final la lluita per l'educadora d'especial la vam aconseguir i la tenim entre nosaltres.
0: Pregunta també, com li he preguntat a Àngela, la representant de Famílies pel Valencià, estos dies els docents, els professionals de l'educació estan protestant, no? per unes situacions millors també en les aules. Què és el que digueu vosaltres des del Lluís Vives?
3: Des de les famílies estem adherint-se, des del centre estan eixint, si menys ja abans de començar les classes, per tal de pues, això, demanar pues, la baixada de ràtios, tindre menys alumnes en l'aula propicia que la qualitat que puguen oferir els nostres mestres siga major, Després, pues, una millora en les infraestructures educatives. Volem de tenir en compte, pues, les temperatures que tenim a Ontinyent. Pues, ara, quan passen aquestes tronades i apreta l'estiu, pues, diguem que les aules o els espais no estan acondicionats per aquestes temperatures. Aleshores, és una sèrie de reclamacions que nosaltres les donem tot el suport.
0: Enhorabona i gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
4: I acabem aquest reportatge amb l'Olleriana, ja que dic que és de la Vall d'Albaida, la diputada i portaveu de Compromís a les Corts Espanyoles, a les Corts Nacionals. Águeda, com valores la iniciativa que porta ja 30 anys fent Compromís per Ontinyent amb els Premis Roure Valencià?
5: Doncs la valorem molt positivament, perquè crec que és molt important que reconèixer que quan fem política, la política va molt més enllà de la política institucional. I crec que reconèixer la política que fan totes les entitats, associacions, que lluiten perquè n'hi hagin drets, no?, per a la majoria, reconeguts, pues, com la gent que defensa les pensions, la gent de Famílies Escolar Valencià, la gent que defensa el suport, no?, en este cas a l'escola de Lluís Vives. Crec que és molt important reconèixer a tota aquesta gent, igual com altres s'ha reconegut a altra gent, perquè ells i elles són teixit social i són persones que fan que la vida en Ontinyent sigui millor.
4: Gràcies, Águeda.
5: A tu.
6: Ràdio Ontinyent, Cadena SER.
7: Tengo que organizar una comida familiar y somos un montón. Ya sabes, padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
8: Reserva en Restaurante Almoroch. Reserva si lo abren solo para vosotros.
7: ¿En serio?
8: Claro, yo celebré allí todas las comidas familiares de Navidad. Tranquilo, amplio y sin prisas.
7: Eso es justo lo que busco.
8: Restaurante Almoroch. Reservas al 962-911-779 o en Casa Seguí, Ontinyent.
9: En la Vall d'Albaida, la hostelería no necesita un proveedor más. Necesita uno que esté siempre. En Dicomed, distribuidores oficiales de Estrella Galicia, Café Barcel y grandes bodegas, no queremos ser los más vendidos, queremos ser los más queridos, porque somos un equipo que responde. Dicomed, tu distribuidor de confianza.
6: En la cadena SER, Hoy por Hoy, Ontinyent, Vall d'Albaida. Miguel Coy.

0: No vos fem esperar més, perquè ja des d'ahir estem parlant de l'oratge i molt, no només a la nostra comarca, a la província de València s'està parlant molt, també a tota la comunitat valenciana de l'oratge. És més, ja sabeu que este cap de setmana Ontinyent s'anava a celebrar eixa fira de Tendes Tapes i Rock i no es farà, s'ha suspès, s'ha cancel·lat, s'ha ajornat fins la setmana que ve per el tema climatològic i per el tema de l'oratge. Anem a saber la previsió i també altres coses que té preparades el nostre benvolgut Lluís Francesc. Lluís, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Molt bé, benvingut al programa. Que tenim moltes ganes, més que mai, jo crec, d'escoltar el que tens que explicar-nos. Aixina, que comença per on vulguis.
1: Bueno, anem a començar. En primer lloc, el més important, Emet acaba d'activar l'avís per pluges a l'interior sud de la província de València, i sí que demà serà un dia més complex. Però el tema és que anem a parlar en un momentet de tot el que és el temps, però val, què te pareix si parlem de climatologia? Perquè ja sabem que hi ha diferència entre clima i oratge.
0: Correcte.
1: El temps, i això ja hem parlat moltes voltes.
0: Sí, sí.
1: Pues bé, anem a parlar del mes d'abril, del passat mes d'abril, una informació que ens dona José Ángel Núñez Mora, és el cap de climatologia de la Comunitat Valenciana, de l'Agència Estatal de Meteorologia, de l'Organització Territorial... Mm. Efectivament, de l'Agència Estatal de Meteorologia. Bé, hem de dir que el mes d'abril va ser un mes molt càlid i molt sec. Bueno, hem de dir, a nivell regional. Ull, ara fem zoom a la Vall d'Albaida. Per un costat, la temperatura mitjana en la nostra regió va ser 2,1 graus per damunt de lo normal per a un mes d'abril. Mm-hmm. I va ploure quasi un 60% menys de lo que plou normalment en un mes d'abril. I com comentava, com ha sigut la Vall d'Albaida? Ha sigut molt càlid i molt sec? Pues en lo general podem tindre dos parts. La part est i l'oest. L'oest ha sigut sec i l'oest molt sec. Mm-hmm. I en qüestió de temperatures, pues la veritat és que ha sigut càlid, ha sigut prou càlid.
0: Totalment.
1: I és que, per exemple, si anem a Fontanars dels Aforins, que és en la part oest de la Vall d'Albaida, bueno, en qüestió de temperatures sí que ha sigut molt càlida, perquè ha estat 2,1 graus, com la mitjana de la regió, per damunt de lo normal. Si la mitja són 12,5 graus, en el mes d'abril han caigut 14,6, o sigui que estem parlant, i a Ontinyent ha tingut una anomalia positiva de 1,6 graus. Yeah. Lo normal són 14,9 graus i bueno, pues han hagut 16,5, o sigui 1,6 graus per damunt, o sigui, han estat per davall dels aforins. I en qüestió de precipitació, pues l'anomalia ha sigut molt més alta en Ontinyent. Uh-huh. Bueno, en Fontanars, què sol ploure, són 56 litres per metre quadrat en un mes d'abril. Pues han caigut només que 35,8, què vol dir? Pues un 16% menys. Mm. La cosa canvia en Ontinyent. Lo normal que en Ontinyent caiguen més de 60 litres per metre quadrat i no han arribat als 30. O sigui, un 52% menys de lo que sol ploure, una anomalia negativa de pluja, o sigui, que ha sigut un mes d'abril prou càlid i, a més, molt sec. Mm. I, per exemple, vaig a fer-te una cosa, ja que parlem de climatologia...
0: Sí.
1: Hay un refrán, tú sabes ese refrán que diu que cuando marzo mallea, mayo marcea.
0: Correcte.
1: Vale, ahora que tenéis mayo, está marceando, ¿no?
0: Tal cual, tío, es que estaba pensando ahora. Es que estaba pensando, dije, que a mes este cap de semana y también estos días y tal, pues está marceando, efectivamente, está marceando. Una vez al mes el refrán pues... está ahí.
1: Pues bueno, pues vaig a dir-te que si anem directament al mes de març d'enguany, perquè vegues que la disparitat a voltes que la etnometrologia no sempre és la correcta.
0: Claro.
1: Perquè el mes de març de 2026, perquè la memòria climàtica és curteta, uh-huh, va ser molt fred i molt humit.
0: Fixa't.
1: O sigui, marzo no va mallear.
0: No. Mayo sí que està portant-se com
1: efectivament,
0: maig. Però març no es va portar com maig. No,
1: esa,
0: no, no.
1: Part, esa part sí que sí. No la llevem.
0: Sí, sí, sí.
1: Nada, hi ha coses que diu de març, de maig, que diu aigua de maig, fa créixer el cabell i no fa mal, que l'aigua del mes de maig és boníssima, o aigua de maig, pa, per tot l'any. Bueno, anem directament a la predicció.
0: Sí, per favor.
1: Un cap de setmana que es presenta en una situació sinòptica a nivell peninsular. Per un costat tenim una baixa pressió a l'oest del Portugal i a partir de demà se genera una sèrie de baixes pressions, un conjunt de baixes pressions a la Mediterrània, que és la que ja ens està donant el resultat, com els avisos per pluges per a demà, que s'ampliaran de segur a diferents zones de la nostra comunitat. I aquestes baixes pressions faran que demà sigui un dia complex. O sigui, per parts, avui divendres, un dia en el qual han baixat les temperatures mínimes, les màximes es mantenen paregudes un poquet més altes que ahir, un dia on tenim intervals de núvols, per moment anem a tindre nuvolositat de creixent, ullades de sol. De cara a últimes hores, no descartem que entre algo de boirina a les nostres terres, i aquesta boirina continuarà a nosaltres, que farà de matalàs tèrmic nuvolós durant la nit, perquè les temperatures mínimes siguin pues, generalment altes demà quan mos alcem. I serà un dia molt nuvolós, en pluges que poden deixar pues, per moments persistents, així que anem a tindre demà un dia, pues, en principi ja complicat. A poc anirà obrint-se clars de cara a últimes hores del dia de demà dissabte i ens deixarà un diumenge on les temperatures ja baixaran un poquet a primeres hores i hi haurà una amplitud tèrmica, una diferència tèrmica important respecte a demà. Si demà baixen les temperatures demà dissabte a valors per davall dels 20 graus, el diumenge estarem al voltant dels 25, possiblement per damunt. O sigui, un dia on anirem de poc nuvolós a nuvolós i per la vesprada no descartem que tinguem algo de precipitació, en principi poca cosa o res. I què tenim la setmana pròxima? Pues aquesta baixa que està a Portugal bascula cap al nord, què ocorreix? Aquesta basculació i el seu moviment fa que tinguem vent antitríptic. Què vol dir això? Vent de l'oest, vent terral.
0: Vale.
1: La situació que fa que genere pressió i arriba a nosaltres més calfat l'aire i amb més pressió, i així que la setmana pròxima anem a tindre temperatures per damunt dels 25 graus, perquè és que encara tenim aire en altura, aire fred en altura, degut a aquesta baixa pressió. Així que fins a meitat de setmana anem a tindre temperatures per damunt dels 25 graus, ponent i xafogor.
0: Mare Déu.
1: I núvols.
0: Mare Déu, senyor.
1: Ja.
0: Mare Déu, quin espectacle, per favor. És que, clar, és que no pot ser. És que ja no és un mes i un altre, no, és d'un dia a un altre. Ostres, tio, de veres. Una de les coses que sí, que quede clara, demà dissabte sí plourà, no?, així a la nostra comarca.
1: Sí, demà plourà, i
0: hi ha molta
1: principi
0: probabilitat, no?, de que plogui. Val.
1: Molta no, moltíssima.
0: Moltíssima, vale.
1: Ja té. El tema és que, en principi, pot ser que, segons si mirem a la mesoscala, i per hores ara mateixa, el que ens diu que per a demà les pluges estarien fins a migdia, dos de la vesprada. A partir de la vesprada cauria la situació de pluges a la nostra comarca. Això és en principi.
0: Sí,
1: una cosa és, ja saps, la predicció...
0: Sí, home, clar, no, i demà ja veurem.
1: Els models proposen, però l'atmosfera disposa. Que és completament
0: exacte,
1: diferent.
0: M'agrada molt això, m'agrada molt. Bon, doncs ja tenim la previsió. No sé si vols afegir alguna cosa més, amic meu.
1: De moment res, ja que hem parlat d'avisos...
0: Sí.
1: Vaig a fer un recordatori
0: per
1: a tots. El recordatori del diccionari meteorològic és... Anem a parlar de lo que és avisos i alertes.
0: Val.
1: Recordar-lo.
0: Val.
1: Una cosa és una demarcació... Per exemple, una cosa és la demarcació, que les demarcacions pues, poden tindre en el seu moment pues, que reajustar-se. Però tenim una demarcació, si per exemple a les nostres terres diuen que tenim avís groc, no vol dir que en Ontinyent caiga ese avís justetet en Ontinyent a la porta de la nostra casa. No vol dir això. Vol dir que la demarcació és molt probable que tinguem que se complisca l'umbral de l'avís. O sigui, que en un puesto caiga aquesta situació.
0: Vale.
1: Això és un avís. Però bueno, anem a parlar d'altra cosa, que és l'avís i les alertes.
0: Vale.
1: I és que pensa que quan arriben temporals, quan arriben onades de calor, pluges intenses, sentim termes que moltes vegades es barregen, es mesclen. Avís meteorològic, alerta, emergència, protecció civil, no sempre sabem què significa cadascun.
0: Val.
1: I això és important conèixer-ho. Bé, encara que sembli el mateix, un avís de l'Agència Estatal de Meteorologia i una alerta de protecció civil no són exactament iguals. Estan connectats, però cada un compleix una funció distinta. Anem a explicar-lo de forma senzilla. L'Agència Estatal de Meteorologia, l'EMET, es dedica a observar l'atmosfera, a preveure el temps. Els seus avisos són ferramentes d'anticipació. Informen que existeix probabilitat de fenòmens meteorològics adversos i que poden ser perillosos. Per exemple, temperatures extremes, tempestes, granissol, neu, vent fort, pluges intenses. L'EMET utilitza colors per a classificar-los. El groc hi ha risc, però normalment limitat, com el que tenim demà en principi. Taronja, és important l'avís. Roig, el risc és extrem i poden produir-se danys molt greus. Quan és avís roig, perillós. És semblant a quan el metge te diu que tens factors de risc i has d'anar en compte.
0: Val.
1: Encara que no hagi ocorregut gens greu, o sigui, ull, hi ha senyals de perills. Posa't alerta.
0: Molt bé.
1: Bueno, ara bé, una alerta de protecció civil no es basa només en la previsió meteorològica, sinó en l'impacte real o probable sobre la població, que això és el que ens interessa. Protecció civil coordina emergències. És qui organitza la resposta quan el risc pot afectar a persones, vivendes, carreteres, hospitals, serveis bàsics. Per això, Protecció Civil pot decidir activar alertes, plans especials o recomanacions concretes. Vegem un exemple molt clar. L'EMET anuncia, per exemple, pluges torrencials en la província de València. Eixe és l'avís meteorològic.
0: Val.
1: La predicció diu que podrien caure moltíssims litres d'aigua en poques hores. Pues bé, si aquestes pluges comencen a inundar carrers, a tallar carreteres, a amenaçar barris sencers, llavors entra en joc Protecció Civil. Ahí tenen que fer el treball seu. Així poden avisar, enviant missatges d'alerta al mòbil, suspendre activitats, tancant parcs, demanar a la població que es queda a casa. És a dir, l'EMET informa del fenomen meteorològic, Protecció Civil gestiona el risc per a les persones.
0: Sí, senyor.
1: Un altre exemple senzill. Si vegem núvols negres acostant-se, això seria l'avís meteorològic.
0: Perfecte.
1: Però,
0: perfecte,
1: ull, però si algú ens diu entra el mateix en ta casa perquè te pot caure un llamp.
0: Ixa és l'alerta de Protecció Civil.
1: Efectivament. Així era de fàcil.
0: Val.
1: És que no sempre un avís meteorològic acaba en alerta de Protecció Civil.
0: Clar.
1: Pot haver un avís groc de per vent fort i no passar gens greu, al igual que tampoc totes les alertes de Protecció Civil depenen només del temps.
0: Clar.
1: Pot haver també per incendis forestals, accidents químics, terratrèmols. És important, és molt important el que fa protecció. I també és important entendre que els colors no sempre signifiquen el mateix segons l'organisme. Un avís roig d'EMET parla d'intensitat meteorològica extrema. Una alerta de Protecció Civil parla a nivell d'emergència i necessitat d'actuació. En resum, per acabar, l'EMET prediu i avisa. Protecció Civil avalua conseqüències i coordina respostes. Una mira el cel, l'altra mira com afecta la gent. I les dues són fonamentals. Per què? Com més prompte, millor entenguem el risc, abans podem protegir-nos. Esa és la qüestió.
0: Doncs jo crec que ha quedat més que clar. I mai està de més recordar que és el que vol dir un avís meteorològic i una alerta de Protecció Civil. I crec que ha quedat claríssim, com sempre, gràcies a Lluís Francesc. Lluís, amic, moltíssimes gràcies i bon cap de setmana. Cuida't.
1: Igualment, en paregues.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Una del migdia, 7 minuts, ja estem així de nou. Segona hora de l'Oi per Oi, on tinguem Vall d'Albaida, en este divendres, 8 de maig de 2026. Vos imagineu alçar-se un matí i poder dir soc campió, campiona d'Europa, del que siga. Vos imagineu? Doncs jo sí m'imagine, però no passarà mai, ja t'ho dic. Però anem a parlar d'una campiona d'Europa, perquè a més no és una campiona d'Europa qualsevol, és d'ací d'on tinyent. Laura Bordera acaba de proclamar-se campiona d'Europa Màster 45 de marxa nòrdica a Sicília. És un èxit molt important que suma a més al títol que va aconseguir el seu equip de campions d'Espanya, aconseguit fa només uns mesos. I és curiós perquè, clar, portem tota la setmana dient-ho així al programa, la marxa nòrdica és un d'eixos esports que, a veure, jo crec que ja molta gent coneix, però que no acaba d'entendre del tot, saps? No sap molt bé què és el que hi ha darrere. Hi ha qui pensa que és simplement caminar amb bastons. Però darrere hi ha tècnica, hi ha preparació física, hi ha competició, hi ha moltes hores d'entrenament. Així que avui volem aprofitar per conèixer millor aquest esport, però també per saber què hi ha i qui hi ha darrere d'una campiona d'Europa, com es prepara una competició així, què se sent quan creus o creues la meta i fins a quin punt et canvia la vida un títol europeu. Ja veurem. Per això saludem ja a Laura Bordera. Laura, molt bon dia i benvinguda al programa.
1: Hola, bon dia.
0: I enhorabona.
1: Moltes gràcies per haver-me convidat i moltes gràcies per la llavor de difusió que feu de l'esport local i d'aquest en concret de la marxa nòrdica.
0: Això sempre és culpa, entre cometes, de Tomàs Marín, que està amb nosaltres. Tomàs, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, què tal?
0: És de veres. Ell és el que cada setmana diu, Miguel, tinc un campió de no sé qui, tinc no sé què, tinc no sé quantos. I va dir, campiona d'Europa de marxa nòrdica. I vaig dir, com és això?
2: És una botgeria, és una autèntica botgeria. És que, a més, ha sigut un cap de setmana molt, molt bo, moltes disciplines que no són tan reconegudes, per exemple, les carreres d'obstacles, dos campions d'Espanya, José Vila i Amador Martínez, una campiona d'Europa de marxa nòrdica com és Laura Bordera. I si em permets fer la primera pregunta, clar, comentava sobretot els sentiments i el que és alçar-te al dia següent de competir i ser campiona d'Europa. Què sent una campiona d'Europa? Jo crec que ja s'haurà baixat un poquet i se núvol, no? Però jo crec que és algo, vamos, impensable, si ho penses bé.
1: La veritat que sí. A veure, jo no pensava mai poder arribar a guanyar, més que res perquè era la primera vegada que participava en una competició internacional.
0: La primera? Ai, queda.
1: I, clar, jo no tenia referències de la resta de la gent. En la meva categoria n'hi havia esportistes poloneses, franceses, italianes, alguna també d'eslovaca. I clar, jo sé o jo puc controlar el que depèn de mi. Aleshores, pues, haver fet la carrera que vaig fer, pues, per a mi era impensable. Jo, per exemple, la companya que va quedar sotscampiona és del meu equip, també, del Marató Crevillent. Entonces, jo, diguem que l'única persona que podia tindre alguna referència era ella. I la veritat és que el que jo tenia clar és que anava a donar-ho tot, i aquest dia anava a donar-ho tot, anava a gaudir de l'experiència i anava a tirar. Notava físicament forta i, sobretot, mentalment. Mm-hmm. Aleshores, jo el que pretenia era tire, intente que no m'adelante o si m'adelanta alguna de la meva categoria, intentar superar-la, però jo simplement pensava en mi i en la meva carrera.
0: Això m'agrada molt perquè abans de començar la xerraeta hem parlat Laura i jo i me di això precisament. Jo estava pensant en una de les preguntes de si ho tenies controlat o va ser d'aixes proves que es decidixen al final, però ja m'has dit abans de ho acabes de dir, no? Mira, jo vaig dir, no penso en ningú, vaig a la meua, jo tire i a veure què passa, no?
1: Sí.
0: Eixa és l'estratègia, la tàctica millor,
1: eixa,
0: no?
1: Eixa tàctica és la que jo vaig gastar. Podem dir-li tàctica o simplement el que sabia fer.
2: Ja, la forma de fer l'esport.
1: Clar,
0: ja,
1: sí.
0: Ja està, molt bé.
1: Sí.
0: Ho hem dit també al principi, jo crec que t'ho han preguntat moltes vegades, però per a la gent que no coneix molt aquest esport, què és exactament la marxa nòrdica de competició, podem dir?
1: Vale, a veure, la marxa nòrdica de competició, podríem, per a simplificar-la o per a explicar-la així en paraules molt senzilles, efectivament consisteix a caminar en bastons.
0: Vale.
1: Però darrere n'hi ha una tècnica. Clar. Una tècnica que s'ha de complir, una tècnica que seria assimilable a la marxa atlètica, en el sentit que n'hi ha una sèrie de regles que s'han de complir, i durant la carrera els àrbitres van revisant que aquesta tècnica és correcta, que s'ajusta al reglament, perquè si fas un moviment que està en contra d'aquest reglament, te sancionen.
0: Vale, és com la marxa normal, que també passa, sí, això, no? Que estan, els comissaris estan durant tota la carrera mirant a veure si hi ha alguna falta, podem dir, o alguna cosa d'aixes, no?
1: Aleshores, en la marxa nòrdica, no sempre qui entra a primera meta és qui guanya. Perquè podria ocorrir que si aquesta persona que ha entrat a meta ha sigut sancionada amb una targeta groga, per exemple, amb 30 segons, un minut, si la persona que entra en segona posició ha entrat en menys d'aixos 30 segons, per exemple, pues queda primer.
0: Guanya.
1: Claro.
0: I tu, mentre estàs fent la carrera, saps si estàs sancionat?
1: Sí, els àrbits van traguent-te les targetes, van avisant-te...
0: Quina malestia, també t'ho dic.
1: Sí, sí. I depenent... Les primeres targetes són targetes blanques.
0: Val. I això penalitza d'alguna manera? Què penalitza?
1: Dos targetes blanques com a tal, no.
0: Val.
1: Ja si t'entrauen una tercera, és una targeta groga per acumulació. Encara que de vegades també hi ha targetes grogues directes. Si fas una, diguem, una acció que és contrària al reglament, com per exemple pues, intentar córrer o intentar llevar-te el bastó, qualsevol acció que siga contrària al reglament i que puga posar en perill pues, a un altre corredor o corredora, i si les targetes se sancionen directament en groc o fins i tot roja.
0: Clar, és que si a mi sempre m'ha paregut molt complicat la marxa, perquè mai saps, bueno, mai saps, el que competeix sí que ho sap, no? Però quan estàs corrent i quan no, saps? Perquè hi ha un pas molt, molt, molt xicotiu, perquè tu vas caminant ràpid en tema marxa. Si a mi m'ha paregut sempre en la marxa normal complicat, amb els bastons, clar, coordinar això amb la velocitat que portes també té que ser complicat, no? O els bastons t'ajuden?
1: Els bastons, si fas bé la tècnica, t'ajuden a impulsar-te.
0: Val.
1: Per tant, no faria falta, si fas bé la tècnica, tindre que tirar de cames. Perquè al apoyar-te en el bastó, pues, tu fas que ajudes a impulsar-te. Si tu intentes tirar de cames... que no t'ajudes pràcticament dels bastons, sinó que simplement el que fas és apoyar-los per fer, diguem, la tècnica més bàsica, necessites molta més força, perquè els braços o els bastons no estan ajudant-te a aquest impuls. Per tant, una bona tècnica seria aquella en la que combinara la força de les cames amb l'impuls dels bastons, per a que tot el cos avançara.
0: Clar, que bo. Que això és el que fa ella, per això és campiona d'Europa. Quan vas començar tu la marxa nòrdica? Perquè diem que eres d'ací d'Ontinyent, encara que pertanyis a un club que és de Crevillent, si no m'equivoco.
1: El Marató Crevillent,
0: Marató correcte. Crevillent. Però quan vas començar tu la marxa nòrdica? I per què?
2: Que a mi quan escolta la paraula nòrdica me sorprèn.
0: Sí, sempre pensem en els altres països, no? Però per què?
1: A veure, jo vaig començar de la mà del meu company de faena, del meu company Xavi, que també és, ha guanyat títols i és, ha sigut també campió de marxa nòrdica. I sobretot perquè en aquell moment, estem parlant de l'any 2022, el Club Marató Crevillent necessitava xiques. Vale. Per a un poc a reforçar l'equip. I jo em vaig introduir un poc de la mà del meu company Xavi, perquè bueno, jo he estat sempre molt vinculada al tema de la muntanya, he fet carreres de resistència, i bueno, pues, podria ser una persona que podria un poc d'alguna manera encaixar. I de fet, pues jo vaig debutar en el Campionat d'Espanya individual del 2022, que es va celebrar en Tavernes de la Valldigna. I les primeres nocions de marxa nòrdica me les va donar ell. Se van pujar al torrater i vaig gastar uns bastos que tenia i em va donar quatre lliçons bàsiques, però jo en aquell entonces no sabia el que significava les targetes o no talonar o...
0: Tota la tècnica no la tenies ahí, no?
1: I bé, vaig participar, no se me va donar mal del tot. El club va veure que podia tindre potencial en el sentit de que pues demostrava resistència i demés. I en 2023 ja vaig començar amb el Marató Crevillent. I des d'entonces fins ara pues és la meva família esportiva, el Marató Crevillent.
0: Enganxa la marxa nòrdica?
1: La gent que... A mi sí.
0: A
1: mi en particular sí. Sobretot també per el bon ambient que es respira en el Marató Crevillent. Som gent de diferents zones, inclús gent que és del nord, gent que és basca, gent que és... Tinc companys també que viuen a Navarra. I es respira un bon ambient d'equip.
0: Podem dir que estàs en el millor moment, perquè clar, campió d'Europa, amb l'equip, campions d'Espanya, estàs en el millor moment esportiu de la teua vida o què?
1: Sempre es pot millorar, de fet...
0: Com es nota que és competitiva, eh?
1: La tècnica, és que la perfecció en la tècnica no existeix.
0: Ah, molt bé.
1: I sempre pots deprendre coses tècniques que potser al principi no se te donen bé, però quan comences a interioritzar-les van traient els seus resultats. I jo estic encara en aquest procés.
0: Quantes hores d'entrenament hi ha darrere d'un títol com este?
1: N'hi ha hores de gimnàs, perquè la marxa nòrdica necessites tindre una combinació de velocitat, força, fons. Aleshores, n'hi ha sessions de gimnàs. Jo vaig al gimnàs, així a Ontinyet. Després, sobretot, és molt important per a guanyar la velocitat fer exercicis de sèries, tirades llargues per agafar resistència, i sobretot intentar i s'estirar des llargues agafar velocitat, però sempre sobretot cuidant la tècnica.
0: La prova, de quants quilòmetres estem parlant?
1: La marxa nòrdica en concret, esta era de 10 quilòmetres, era un circuit de 1 quilòmetre, era un bosc que n'hi havia al costat de la platja i a Catània, és a dir, al bosquet de la platja, i hi havia un traçat que era circular, on hi havia zones que combinaven pista, altres n'hi havia molta arena de platja també, i ostres, això feia que complicava un poc el moviment, perquè conforme anaves a caminar per l'arena és complicat,
0: Complicat.
1: Perquè anaves omplint-te de terra les espardenyes. Jo, per exemple, vaig acabar, quan em vaig llevar els calcetins, portava
0: 4 quilos més.
1: A part de que portava molta arena en les espardenyes, em van eixir 3 bambolles en un dit. Ostres. I una ungla del peu, pues possiblement vaig a canviar-la, perquè, clar, el rosament, la fricció de l'arena, i caminant ràpid.
0: Que són 10 voltes.
1: Claro.
0: Saps?
2: Explosivament tot el rato, mantenint un ritme.
0: Claro,
1: claro,
0: és que és
1: i
0: brutal.
1: Al final notaves dolor, però era com dir, les bambolles ja quan arribi a la meta ja me les reventaré i a seguir.
2: Totalment, La millor forma per a ser campiona de qualsevol disciplina.
0: T'anava a preguntar de la preparació mental, perquè clar, quan una persona està donant 10 voltes, saps, de Gina, pum, pum, pum, que també al final tens que pensar, perquè clar, ja veig que tu la preparació mental la portes perfecta. O sigui, però mentalment tens que preparar també per a una prova d'aquestes característiques?
1: Jo crec que sí. I si no n'hi ha una preparació mental, per lo menos has de saber controlar-te.
0: Molt bé.
1: Perquè pot una persona ser molt físicament, estar molt millor preparada que una altra, però si ese dia, per el que siga, s'alça de males sensacions, si està el seu cap està pensant en altres coses, pues tot això pot impedir que no faça una bona carrera, i al revés. Si tu t'alces contenta en pensant en que vas a divertir-te, que vas a viure una experiència per a mi novedosa, tot això per a mi són inputs positius.
0: Ajuda, clar. Notes que aquest esport està creixent? O en quin moment està aquest esport?
1: És un esport minoritari.
0: Yeah.
1: I actualment les federacions autonòmiques, diguem-ne que no n'hi ha una... Almenys jo no percebisc que n'hi hagi una unitat.
0: Yeah.
1: Aleshores, si no n'hi ha una unitat entre les diferents federacions autonòmiques i n'hi ha uns canvis de reglaments que no totes les autonomies adapten o adopten,
0: complicat.
1: És un poc complicat.
0: Yeah.
1: És un poc complicat.
0: Tomàs, alguna pregunteta?
2: Mira, a mi em ve al cap sobretot el fet de pensar en futur. En contava José, quan va aconseguir el campionat d'Espanya, que estarà en l'europeu del País Basc. Nosaltres hem guanyat l'europeu. N'hi ha mundial per a poder gaudir o continuem ja en altres tipus d'esdeveniments i en altres tipus d'agenda?
1: La marxa nòrdica, per exemple, en Espanya depèn de la Federació d'Esports de Muntanya i Escalada.
0: Val.
1: En altres països depèn de la Federació d'Atletisme.
0: Mm.
1: Aleshores, el campionat este d'Europa ha sigut organitzat per la EMA, que és l'Associació Europea d'Atletisme Màster. Nosaltres, per a participar, es vam haver de federar a l'Associació d'Atletisme. Vale? El club Mardo Crevient va ser el que ens ho va tramitar tot. I a nivell, per exemple, de mundials, sí que n'hi ha, diguem-ne, associacions o federacions privades com la INUA o la ONUA, que tenen els seus propis certàmens o competicions, i ahí sí que n'hi ha competicions a nivell mundial, a nivell europeu, diferents a les que depenen de l'Associació d'Atletisme Europeu.
0: Clar, això és que serien com la Diamond League en atletisme i tot això, no?
1: Sí.
0: Que estem parlant de coses més...
2: Però sí. Que difícil,
0: És complicat, sí, que per això ho digues tu, que faltava aquesta unió, no?, per a poder crear més esdeveniments i campionats i unificar-ho tot d'alguna manera, no?
1: Efectivament.
0: Bo, mentre arriba això i no... Tenim ja una campiona d'Europa, d'Ontinyent, i és Laura Bordera, i volíem xerrar amb ella, i hem tingut esta xerreta molt a gust. Laura, enhorabona una vegada més.
1: Moltes gràcies.
0: A continuar preparant-se, i si apareix un mundial, el que siga, i vas, segur que farem bon paper. Moltíssimes gràcies, Laura.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Bona vesprada.
0: Gràcies, Tomàs.
2: Gràcies, que vagi bé.

0: Este 8, 9 y 10 de mayo, Kia Ulsa Motor toma la Feria del Motor de Gandía. Ven a descubrir la revolución eléctrica y déjate seducir por el resto de nuestra gama. Presentamos los últimos lanzamientos: Kia EV2, EV3, EV4, nuevo Stonic y más. Llévate tu nuevo Kia con descuentos de hasta 6.000 euros en una gran selección de modelos. Te esperamos en nuestra ubicación de calle Rausey y Plaza del Tirán. Feria del Motor de Gandía. Este mayo, pásate a la energía de Kia.
1: Kia, movement that inspires.
2: Portes temps volent reformar la cuina i tindre la per fi com sempre assomiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
3: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
4: Luces suaves, aromas de lugares lejanos, un cóctel en tu mano y sabores que te transportan. No necesitas billete, solo venir. Ganesh, mucho más que un restaurante. Portal de Lleó 9, Xàtiva. GaneshEcléctico.com.
5: En la cadena SER, hoy por hoy un tiñén baida al baida. Miguel Coy.
6: Tres minuts i arribem a la una i mitja. Anem a parlar de festes. Estàvem festejant un campionat d'Europa a l'Obra Bordera i ara anem a parlar de festes, concretament de les festes del Job, que ja estan ací. I el Palomar torna a preparar-se per a uns dies que al poble no es viuen com unes festes qualsevol, perquè ací no es tracta només de música, sopars o orquestres, no. Ací hi ha tradició, hi ha identitat, hi ha una imatge que cada any es repeteix i continua impressionant tot un poble unit al voltant del xop. Enguany, a més, el programa posa molt accent en el futur de la festa, en cuidar-la i fer que continuï viva per a les pròximes generacions, que és molt important. I de tot això volem parlar avui, del que representa la festa, de com ha canviat amb els anys, de si costa mantindre tradicions així en 2026, i també del que suposa per a un poble com el Palomar. I ens escolta ja l'alcalde del municipi, Jordi Vila. Què tal, Jordi? Molt bon dia.
7: Molt bon dia.
6: Benvingut al programa, gràcies per estar amb nosaltres. Jordi, ja estan ací, la festa del xop ja està ací, que és una de les celebracions, com diem, més particulars i reconocibles, no?, de la comarca.
7: Sí, la festa del xop és la festa que el poble del Palomar hi té devoció i és la que any darrere any té festers o festeres que treballen tot un any per mantindre una tradició i un orgull del poble. Entonces, pues, en este cas, els festers del xop 2026 tenen una peculiaritat que són forasters. I entonces diuen així, forasters, festers del xop 2026. És a dir, són aquelles persones que han vingut al Palomar a viure per alguna manera, en este cas, pues, perquè les dones són del Palomar, sí. I això. S'han involucrat en la festa i en guany, pues, la celebren amb molta gana i amb molta devoció.
6: M'agrada molt que digues això perquè jo vull que la gent sàpiga què és el que té esta festa perquè la gent s'implique tant, fins i tot els forasters, com tu dius, no?
7: Sí, és una festa que atrapa, és a dir, és diferent, de dir, pues estem, normalment els pobles fem un altre tipus de festa, de moros cristians, sí. De falles, d'altra devoció a altres sants, i esta, pues, té molta devoció en el Palomar, a la Mare de Desemparats, i entonces, pues, és, com sempre, que és el segon diumenge de maig, pues, el Palomar celebra la festa, i sobretot és això, és a dir, tinguem dos festes a l'any, les patronals, i este és del xop, i pues, les patronals mai han eixit festers, i este que organitzar l'Ajuntament, i este és, pues, sí que tenen eixa tradició de que les quadrilles, els amics, pues, s'ajunten i treballen un any per fer poble.
6: Uh-huh. Mantindre una festa així en 2026, jo crec que no deu de ser fàcil, però costa trobar relleu generacional o la gent jove continua responent?
7: No, està el que té, això té una llista d'espera. N'hi ha una associació que val un poc per la tradició i aquesta associació, pues, la gent que vol ser festera, pues, ho diu i pues, van apuntant-se i per això cronològicament pues, van passant. De dir, però no sol és un any, perquè pues, l'Ajuntament del Palomar està molt, molt agraït a tota la gent que representa cada any la Festa del Joc perquè ens ajuda, de dir, aquesta mà d'obra voluntària que aprofita tot allò, o tota la vida, o totes les costums que té el poble durant l'any, i ells són els protagonistes, que són els que fan la feina, treballen, l'Ajuntament es paga els gastos, es ajuda, i ells ho fan per replegar diners i fer la seva festa gran, doncs, en el que ells decidisquen fer, i contratar, i animar-nos.
6: Per a tu,

0: com a alcalde, quin és el moment més jo no sé si sí, dic, més emocional d'aquestes festes? Quin és el moment que més t'agrada?
1: Lo que és la talla i la planta del xop, sí. Són 3 hores o 4 de faena i d'emoció, de dir, quan tot el poble del Palomar veu que el xop està plantat, pues tixen les llàgrimes, de dir, tots aquells que ho sentim de la part de dins, es notes, tu mires, i la gent li agraeix alegria de que s'ha plantat el xop, no passa res, i entonces és una... És una cosa inexplicable, però ara parlant jo m'emociona en aquest moment i és un moment de molt de record i de molta estima, i per això la gent vol tant a la festa del xop.
0: I més enguany, perquè, alcalde, estem mirant al cel. En principi, tot continua igual?
1: Sí, de dir, és que és una festa que no puguem anul·lar, de dir, és que no es pot anul·lar. De dir, la festa del xop es fa el segon diumenge de maig, jo tinc 54 anys
0: i no ha fallat mai.
1: S'ha deixat de fer, entonces, de dir, té que ser a l'últim minut, anirem més després a més espai, de dir, pues, segons l'horatge, perquè esperem que no siga, perquè demà marca un 85%, però esperem que siga una tronada com ho està fent en els últims dies, i que si hem de parar un moment i fer la planta més espai, pues la farem més espai, però està tot preparat en aquest sentit. Pues dir, gràcies a la Diputació de València estem fent el local del xop i el teníem en obres, pues per això també agrair a la presa Bajo Coste que ha fet un esforç perquè podrem gastar la part de baix, i entonces per això tinguem a tot a punt. Avui, esta matí, hem estat gestionant pues, en ajuntaments que saps que tens carpes, l'Ajuntament de l'Alfarsí mos ha deixat carpes, l'Ajuntament de la Pobla del Duc mos ha deixat carpes, i entonces pues, hem muntat tota la infraestructura, estan ahí tots els festers treballant, perquè són una dotzena, i més la Brigada Municipal, que d'ací també pues, agraeix aquest esforç que estan fent perquè ho tinc al poble esta nit i demà tot a punt, i que es puga celebrar de la millor manera i més còmoda per tots, perquè és això, és que no es pot anul·lar, perquè o es fa aquest dia o ja no té sentit.
0: I per a que quede clar, des d'este cap de setmana són tres caps de setmana de festa, no, alcalde?
1: Sí, és com la tradició del xop, és plantar-lo i després està 15 dies, i entonces pues, normalment s'aprofita, i com per això tots els festes d'enguany i festeres, perquè al final les festeres també són les dones, i aquesta festa és una festa de treball i d'involucració i de servir, perquè serveixen al poble. Tinguem un sopar de braç esta nit per veure 400 persones, demà dinar antes d'anar pel xop, entonces és una feina de servir, i hi estan també totes les dones col·laborant junt als homes, i entonces per això és el bo que té la festa, que involucra tots perquè ells caiguin endavant.
0: I la resta de gent el que tenim que fer és anar i gaudir de la festa que porten preparant, i que segur que va ser, perquè tenim de tot, tenim orquestres, tenim tardeos, tenim activitats més actuals també per a gent més xicoteta, etc. Tenim un equilibri, no, alcalde, en les activitats de la festa.
1: Sí, enguany també han volgut innovar estos festers, pues sí. També innovant. Esta nit tinguem l'orquestra, es comença a les 7:30 de la vespre.
0: Mira.
1: Tindrem orquestra fins a les 10 de la nit, pararem a sopar, després continuarà, i pues, d'haver d'acabar a les 6 del matí, pues, acabarà a les 2, que jo crec que també és bo per a tots.
0: Sí, senyor.
1: Tota la gent de la plaça i el soroll, que avui en dia és el que més ens molesta a tots, i sobretot des de que ha passat la pandèmia, ja sentim un roïdet i ja estem tots molestos, pues, això també ajudarà a que jo crec que la festa pues, vagi millor i la gent disfrute millor, i molestem també el menys possible. Entonces, pues, també és una iniciativa que jo crec que també... mereix el seu reconeixement.
0: Sí, senyor. Doncs ahí queda la informació. Ja sabeu que des d'este cap de setmana, des d'avui, des d'esta vesprada mateix, ja podeu gaudir de la festa del xop d'enguany d'este 2026. Alcalde del Palomar, Jordi Vila, moltíssimes gràcies, com sempre.
1: Pues sí, convidar a tota la Vall d'Albaida i a tots els que ens senten, això, que si volen veure una festa diferent, el dissabte de 3:30 a 6:30, està a disposició el Palomar per atendre-los i perquè ho gaudisquen.
0: Doncs allà estarem, alcalde, segur que sí. Una abraçada forta, cuida't molt.
1: Vinga, adéu.
0: Adéu, bon dia. Jo vaig anar un any i ho vaig passar fenomenal. Sinó que, si no teniu plan, ja teniu. Uns anuncis i rebem ja a l'estudi al Bode i Van Lane.
2: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
3: Hi ha moments en la vida que necessitem algú al nostre costat. En l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, ho sabem. Per això t'oferim molt més que ajuda a domicili. T'oferim companyia, cura i tranquil·litat per a tu i per als teus, amb una atenció propera i totalment individualitzada. Troba'ns al carrer Salvador Tormo 44 o telefona al 610-2694-12. AMCO, sempre al teu costat quan més ho necessites.
4: Luces suaves, aromas de lugares lejanos, un cóctel en tu mano y sabores que te transportan. No necesitas billete, solo venir. Ganesh, mucho más que un restaurante. Portal de Lleó 9, Xàtiva. Ganeshecléctico.com.
5: Siguen las ofertas al límite en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389 euros. Dormitorio de matrimonio 449 euros. Conjunto de sofás 419 euros. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
6: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: Estem afrontant la recta final d'este Hoy por Hoy on tinguem Vaida Albaida en el divendres 8 de maig de 2026. I ja està així amb nosaltres, de nou a l'estudi de Ràdio on tinguem Cadena Ser, el nostre professor de música particular, Ivan Lane. Ivan, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, que ganes tenia, home, tio, de vindre, me caia la mar.
0: És que, clar, entre unes coses i altres...
1: Ja me faltava algo, eh?
0: Faltava a tu.
1: Estava jo ahí una coseta de...
0: A tu, a mi, a la gent que ens escolta, estic segur. Així que, bueno, Ivan, ja reprenem esta escoleta de música. No sé què és el que has preparat avui, així que, per favor, avant.
1: He preparat algo prou personal. O sea, anem a parlar de vinils.
0: Ah, mira.
1: Val? Que segur que t'agraden igual que a mi.
0: Molt.
1: Però no vaig a parlar de vinils mítics ni res d'això. Vaig a parlar de... Perquè recordo perfectament és 4 o 5 primers vinils que vaig escoltar, a més, hasta l'ordre, es recorde.
0: En sèrio?
1: T'ho juro, perquè va ser tot en la mateixa vesprada.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí.
0: I tens records d'això?
1: Tinc el record super nítid. Ostres. El lloc en casa amb els pares, o sea, el tinc gravat, i per això dic, vaig a fer... Esta setmana fent d'això, que jo, em fa mi goig.
0: Últimament m'estic preocupant un poc, i no és broma, perquè jo, si ja de memòria ja de fa uns anys que no vaig molt bé, però és que quan arriba alguna persona com tu amb una història d'estes de, no, recorde perfectament els cinc vinils, la vesprada que vaig escoltar-los,
1: sí, sí.
0: Jo dic, hòstia, jo tinc un problema de memòria.
1: Bueno, jo me'n recordo d'això i n'hi ha moltes altres coses que no recordo, també t'ho vaig a dir.
0: Mira, com deia un amic meu, i que portem molts anys dient-lo, jo sé moltes coses, altra cosa és que me'n recorde.
1: Altra cosa que me'n recorde, exactament. Molt bé, molt bé.
0: Val, i per on comencem? Vinga, va.
1: No, res, bueno, però que el dia és vinils, no? Tu n'escoltes, no? Tu el gastes, el vinil.
0: Jo ara no. No des gastes. De fa molt de temps, malauradament, no el gaste, uh-huh. Perquè vaig tindre reproductor o plat, mira, ja no està ni així el plat, de tocadiscos, vamos.
1: Vaja.
0: Però va desaparèixer i ja no vaig tornar a tindre.
1: És que van deixar d'editar-ne, eh? Sí, sí.
0: Sí, i és una pena.
1: Pues sí, la veritat que sí. A mi sempre m'ha agradat i no deixa mai d'escoltar-ne. Sempre n'he tingut. És de veres que va haver una temporada que no n'editaven ja.
0: Sí.
1: I òbviament, hi ha molts discos que es perdien, però els vells que tenia sempre s'he tingut. I ara torna a comprar-ne sempre.
0: Que bo.
1: Ja passo un poc més del CD i compre...
0: Vinil.
1: Bueno, el CD és que ja pràcticament tampoc es compra, o sea, ja es consumeix en Spotify,
0: ara
1: no?
0: És en streaming?
1: Però o... a mi m'agrada molt el ritual de
0: vinil,
1: saps?
0: Sí.
1: De ficar-te el vinil, fique una cara, me fique l'altra cara. M'agrada molt, moltíssim. En fi, en tinc moltíssims de meus pares d'estos de set polsaes, crec que són. Són set polsaes,
0: set.
1: No? Sí.
0: Mm.
1: I res, es va recuperar en 8 anys. Jo recordo una vesprada d'anar a veure la m'abuela, no?
0: Sí.
1: A casa de mon pare.
0: Sí.
1: I pues, jo, com sempre, pues, ahí mentre xerraven els abuelos i tal,
0: jo
1: em fico escudrinyar per allí en l'habitació de mon tio, que encara vivia allí. Mon tio té 11 anys menys que mon pare. I recordo un montó trobar una maleta, que era un tocadiscos,
0: sí.
1: Un picú d'estos,
0: sí, sí,
1: que
0: dia
1: mon pare,
0: sí,
1: i un picú.
0: Sí.
1: I xirar amb ella i dir, això què és? I mon pare, ostres, això és un tocadiscos que tenia jo quan era jove i tal. I dius, bueno, això diu que quan era jove que tindria 30 anys, mon pare.
0: Clar, i tu imagina't. Jo dic que soc jove ara i tinc 51, imagina't.
1: I res, i n'hi ha una quantitat considerable de vinils d'aquests xocotets. No sé quants se n'hi haurien, però jo recorde, per a mi, jo recorde que eren molts. Igual eren 30, saps? Però jo ho recorde com a molts.
0: Clar, però els xocotets eren singles o eren una o dos cancions, no?
1: Claro, clar, eren singles com a màxim de 4, però quasi tots eren de 2,
0: sí,
1: una i una.
0: Singles o EPs, que diuen ara.
1: I jo tenia 8 anys. O sea,
0: 8 anys, tio, com te'n recordes?
1: Jo, igual, ja el vaig contar una vegada així que els Beatles vaig començar en 6 a escoltar-lo, una cinta que tenia mon pare i tal, val? Bueno, pues, jo tenia 8 anys i jo, a mi sempre m'havia quedat la música, no? Jo estava ahí buscant i em vaig quedar a la palissa, pues jo vull sentir-ho, això ha de muntar-lo i tot, ah, no sé, bueno, lo típic, no? I pues em porté en seu i menys mal que ma abuela es va ficar de meu costat i va dir, ai, pues em porto teu,
0: tal.
1: I mon pare, bueno, va, no, em porté en seu. Bueno, pues, se'm va anar a casa i es vam sentar allí, que jo no sé què, vaig dir, posa-lo a veure tal.
0: Val.
1: I vaig agafar el muntó de discos tal qual i vaig dir, bueno, triant alguno, mon pare va dir, va, fica este. I bueno, pues el primer tema,
0: sí,
1: és este, val? Jo crec que a mi em va quedar molt la portada.
0: Sí, sí, sí, perquè en aquest
1: moment... No sé si la recordes, eren tres menenuts.
0: Correcte.
1: I una morena d'ulls clars.
0: Correcte.
1: Guapíssima, amb un bescot prou...
0: prominent.
1: Generós.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Que igual per això em va quitar l'atenció també, no? Però, no, però recordo que em va quitar molt el títol, que es deia Venus.
0: Ahà. Ahí está.

0: Uf,
1: com mola, eh?
0: Tio, com
1: m'encanta
0: mola.
1: Aquest tema, eh?
0: Y esta es la primera canción que tú vas a escoltar en vinil.
1: La primera canción vinil que vais a escoltar.
0: Te ¿qué jure. Pasa, tío?
1: Es que lo recuerdo perfectamente.
0: ¿Qué pasa?
1: Recuerde, mon padre posaro, sentir la guitarra, el tanan, tanan, tanan, tanan, y fer el cap, ferme boom, o sea, dir, ostras, qué guapo está eso, tío, qué mola.
0: Qué guay. Que bo.
1: Recordo també que em va aparèixer molt curiós perquè el single,
0: sí.
1: La portada i la contraportada són iguals, és la mateixa foto.
0: Sí, sí.
1: Vale? I he ficat de Shocking Blue, que és la banda, Venus, i baix Hot Sand en menut, que és la cara B.
0: Uh-huh.
1: Però no tenia... El típic que davant és la portada de la foto i la contraportada que fica altres singles que podies comprar.
0: O,
1: no, este no, este era igual.
0: Que guai.
1: Recorde jo, com a també bon xiquet de 8 anys, clavar la mà en seguida i mon pare, no, cuidado, que la agulla pot botar,
0: clar,
1: tal.
0: Clar, i pots ratllar el disco.
1: Explicant-me-ho, i molt bé. Però jo, de veritat, és que era molt de cuidado, perquè quan li tenia pressa la música,
0: sí.
1: Ja el dic d'aquesta manera, però jo flipava ahí, la maleta rodant ahí, llavors tu en quin altaveu ho escoltaria i tal, però jo flipava.
0: Sí, que s'escoltaria fatal. Per cert, tinc que dir que des de fa uns anys s'ha tornat a posar de moda el tema de com això que tenia ton pare, però més modernet, sí. I tal, que accepta USB o per Bluetooth, mm-hmm. A més del vinil. Per favor, fabricants d'estos aparatos. Els altaveus són una castanya.
1: Una castanya
0: són pilonga. Una castanya pilonga. Per favor, no s'escolta bé.
1: No s'escolta gens bé, no, és de veres.
0: A mi, ja està. Ale.
1: Molt bé, molt ben dit, aquest missatge ben llançat. Pues bé, a la col·lecció de discs també n'hi havia música en castellà, de fet, és el que més hi havia, no?
0: Sí.
1: Els meus pares són molt, els grups típics de... Pues,
0: de
1: Rayo de Sol, bueno, ja saps, Maria Isabel, no?
0: Sí, sí.
1: Pues un dels discs que més m'agradava,
0: sí.
1: Era el grup que es deia Los Ángeles.
0: Los Ángeles.
1: Que tinc una anècdota molt bona que... D'esta em mata mon pare, però jo la tinc que contar perquè en seguida ma mare me la va contar només...
0: Per favor.
1: Només això que estem allí, ma mare s'arrima i diu... Quan vaig comprar aquest disc...
0: Sí.
1: Este disc el vaig comprar jo a ton pare per Sant Dionís, per Sant Valentín.
0: Vale.
1: I quan ton pare no em va regalar res, no li vaig donar.
0: Oh! I estem parlant de quin disc?
1: Estem parlant del disc Óyeme Niña de Los Ángeles. Aquest.
0: Esta cançó no només té una història, la cançó, sinó que també té història, la família.
1: Claro, claro.

0: va ser, és molt bona banda, però va ser molt desafortunada.
1: Sí.
0: El bateria i el bateria Poncho i el guitarra Avellaneda es van perdre la vida en un accident de cotxe.
1: De cotxe, en aquella època.
0: En aquella època, bueno, ja saps si n'hi ha que van perdre
1: la vida. Entre els cotxes i les carreteres, era, malauradament, era molt senzill, entre cometes, tindre accidents mortals.
0: Efectivament. Bueno, el bateria també era el cantant i compositor, el Poncho. De fet, el fill ha continuat amb bueno, ara crec que ja només queda un, però va continuar tocant, ell tocant la bateria i cantant les cançons de son pare i és companys de Los Ángeles de son pare tocant amb
1: tocant
0: ell.
1: Molt bé, que guai. No coneixia esta cançó, eh? No coneixia esta cançó.
0: La cara ve d'Abre tu ventana, que també era molt xula, però bueno, jo tria d'esta perquè és la que recorde.
1: Molt bé.
0: I recordo perfectament la mare contant-me la batalleta. Em fa molt d'anís. Però és el que diria, mira si em fixava jo de jove, que em vaig quedar, amb aquesta cançó em vaig quedar en seguida en les harmonies vocals i vaig dir, ostres, això...
1: Que bé sona.
0: Això m'encanta, no?
1: Que guai.
0: I de repent, el següent disc, mon pare mirant ahí, diu, ostres, este grup m'encanta, es diuen Mòdulos.
1: Home, per favor.
0: Saps que és un grup de rock progressiu de 70. Esta barbaritat de cançó, o sea, és...

0: Mira que hi ha... no sé, milers de cançons que no han envellit bé, però hi ha altres que molt bé, eh?
1: És una meravella, home. Hi ha molt de nivell ahí, eh?
0: Sí, senyor. Mòdulos.
1: Lo que el deia jo, mira si em fixava,
0: sí,
1: que amb els anys... bueno, Mòdulos va passar a ser un dels meus favorits, uh-huh, perquè a mi m'encanten, eh? També tenen moltíssima harmonia vocal i un sentit melòdic que a mi em recordava molt a Los Ángeles. I jo casava molt.
0: Ah, sí.
1: I amb els anys em vaig assabentar que, efectivament, el cantant de Los Mòdulos, en l'època esta de la cançó que te posa de Los Ángeles, estava amb ells perquè el guitarra estava fent la mili.
0: Hola!
1: I estava amb ells i va composar alguna cançó. I dic, ostres, és que...
0: O sea, tu ja estaves relacionant-ho en aquest moment, no sabies molt bé per què.
1: No relacionava directament, però sí que dia, això s'assembla i a mi me...
0: Ostres, tio, veus?
1: Me mola això. I al final, clar, quan ho llis, no, Pepe Robles, tal, que és el cantant de Mòdulos, el líder de Mòdulos, també ha estat en Los Ángeles, va fer cançó la de Mònica i la de Creme, que són cançons sí, conegudes, i vaig dir, si és que estava
0: si cantat,
1: o sea, estava cantat.
0: Estem parlant de que Ivan es va donar compte d'això amb 8 anys,
1: amb 8 anyets,
0: que no ara ja quan és músic professional, no. Amb 8 anyets, val? Per a que ens doneu compte de la qualitat que tenim així en col·laborador.
1: Tenen, todo tiene su fin, que és, diguem, el èxit més gran que tenen, però jo recomano escoltar moltíssim este disco, per exemple, era Adiós a l'ayer, i l'altra cara és Solo tú, que és igual o millor. O sea, és una locura. Lo d'este grup és, si t'agrada este rotllo així no progressiu, són una bandaza, vaya, vamos.
0: Escolta, no sé si ho has dit, o no te ho he preguntat, però estos vinils encara els tens?
1: Estinc, clar, estic, per supost.
0: I sonen?
1: Sí,
0: vull dir que no estan bé, no? En condicions bones.
1: Jo sé cuidar prou.
0: Que bé, tio.
1: Perquè a partir d'aixem on diu van ser meus,
0: home, clar. No, ton pare ja se'l seu vida. No. Ja. Doncs ja portem tres. Les tres primeres cançons que va escoltar Ivan Lane en vinil.
1: A més, en l'ordre i tot, eh?
0: Sí.
1: I recordo perfectament que quan vaig acabar d'escoltar esta, les dos cares, van sentir les dos, eh?
0: Sí.
1: Perquè jo triat només un o sí.
0: Vale.
1: Vaig buscar, en tens més de Mòdulos? I em va dir sí, i vaig començar a buscar, i vaig apartar tots en un
0: muntó. Tots de Mòdulos?
1: Vaig dir, estos así, perquè estos m'encanten.
0: Ostres, que guai.
1: Vaig a sentir-me-los tots.
0: Que bé, tio.
1: Però bueno, la segon, bueno, mira, te conté abans de t'entre en matèria, va.
0: Va.
1: Quan anava a casa de la meva àvia, com t'he dit, el meu tio Ximo, que encara vivia allí, que tenia uns anys més que mon pare, com t'he comentat, ell tenia discos més dels 80, no?
0: Val.
1: Ell, jo recordo veure per primera vegada allí la portada del Al Rojo Vivo de Barón, de Barón Rojo, no?
0: Home,
1: i
0: dirà,
1: això què és, no?
0: Clar.
1: Algun disc de Tequila.
0: Ah.
1: I recordo una cinta dels Beatles. Jo no havia passat de la cinta dels Beatles de mon pare.
0: De ton pare.
1: Vale? Eixa que tenia... Eren grans èxits fins al 66.
0: Val.
1: De fet. I vaig veure, una cinta allí, i jo vaig dir, ostres, això, a veure... I clar, vaig començar a veure títols, dic, a mi no me sona que això estigui... Algunos sí, però n'hi ha altres que no.
0: Val.
1: No li vaig preguntar, no li vaig demanar d'emportar-me-la, li vaig dir a mon pare em va dir, agafa-la, serà meua.
0: Val.
1: Això mon tio encara està dient, meu, en deus una cinta dels vídeos, tio.
0: I
1: jo li dic, no, te la vaig tornar. Jo estic segur
0: que la vaig tornar. I la cinta, no?, directament.
1: Me la vaig emportar i, clar, tu imagina la meva cara, que a mi m'encantaven els Beatles,
0: sí,
1: de repent, escoltar això.

0: És que són molts anys escoltant música i pinxant-la i tot això. I al final t'acostumes a tallar les cançons. Quan treballes a la ràdio i a la ràdio musical, quan jo treballava i vaig treballar a la ràdio musical molts anys, ja t'acostumes i no te... Jo tinc molt poques cançons, molt poques, que mai m'agrada tallar. I esta és una d'elles.
1: Home,
0: és que per a mi és com el sacrilegi. Més sacrilegi del món.
1: Però has triat una cançó que dura 6 o 7 minuts.
0: 7 minuts. Sí, per això. No, a més me recorda molt a Lucky, ja vaig contar.
1: Ah,
0: bueno, això,
1: clar, sí, i, normal.
0: I
1: sí,
0: és
1: sí.
0: Com sempre, és escoltar-la i dir, mare Déu, quina meravella.
1: Pues tu pensa que jo vaig estar a esta cançó per a redescobrir els Beatles, o sea, ni més ni menys.
0: No, clar,
1: imagina't.
0: Clar, si ja estaves enamorat...
1: Així estic de Beatlemania. Tu saps els vídeos estos que estan ara de moda en Instagram de... Borraria la memòria per tornar a viure este moment.
0: Sí.
1: Pues això va ser el que em va passar a mi. Jo de repente coneixia els Beatles, m'encantaven, portava 2 anys escoltant-los a lo bestia i de repente vaig redescobrir els Beatles amb aquesta, i òbviament ni se dix, també tenia grans èxits, però més de la segona època. Clar. Aleshores, bueno,
0: de locos.
1: Imagina't una locura.

0: Però a qui no li pot agradar aquesta cançó?
1: Jo crec que ningú, vamos. No...
0: Encara que no siguis Beatlemania. Jo no, no, soc
1: no, cal, no cal ser Beatlemania.
0: Jo no soc seguidor dels Beatles, però... Tio,
1: és molt bonica.
0: És que és una passada de cançó, sí, sí, sí, per favor. En fi, bueno, vinga, com acabem?
1: Tornem a aquella meravellosa vesprada que vaig passar amb el picu del meu pare quan era solter.
0: Vinga, va.
1: El següent disc que vaig escoltar
0: sí.
1: va ser aquest que sona ara.
0: A veure, espera.
1: Posa-me-la.

0: Me recordaba de moment, o sea, en un moment, el to de la veu a com es diu, en Sidoní.
1: Sidoní, és, sí. Que, és que tenen molt de rotllo. Jo també ho...
0: M'has recordat?
1: És quasi molt.
0: Que guai, tio.
1: Inclús l'estil.
0: Sí, sí,
1: aquesta
0: sí.
1: Aquesta cançó perfectament... Jo no ho sé, però estic segur que hauran parlat d'aquesta cançó segur alguna vegada el Marc Ros. Segur.
0: Segur.
1: Seguríssim.
0: Segur.
1: Que es pega un montó.
0: De què estem escoltant?
1: Són Fórmula Quinta. Fórmula Quinta són una banda supercomercial dels 70 que tot el món coneixem per cançons tan populars com Cuéntame, Eva sí. María, Vacaciones de Verano, ni han... Entenen? Quantes en tenen? Quantes en vols? 70.000?
0: Tenen de tot.
1: Que, per cert, com a curiositat te diré, tu sabies que el cantant de Fórmula Quinta després era el president de Sega? La consola, o sea...
0: Ah, sí, la companyia?
1: Jocs, la companyia de jocs.
0: Oh, no ho sabia.
1: Flipant, eh?
0: Oh, mira, això no ho sabia jo. Mare Déu, com canvia la vida. Com canvia la vida.
1: Sí que canvia, sí.
0: Mare Déu.
1: Bueno, tenen alguns discs com aquest Jenny Artichoke, o Tras de ti, que també el tenia el meu pare, o El camino que lleva el viento, també el tenia, que són temes... No són tan comercials com Cuéntame, Eva María i tal, i la veritat és que... Són temes molt xulos i molt ben fets, eh?
0: Sí,
1: també lo que lleva el viento, per exemple, és un temazo. Em va passar lo mateix, vaig apartar tots els que tenia. Esto se me parece que en tenia un fum, perquè...
0: Sí, no, clar, era el grup del moment, no? Quina barbaritat, G.
1: Quina regla, eh? Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui.
0: Sí, ahí arriscarem, eh?
1: I bé, la veritat que ja no recorde més l'ordre. L'ordre sí que ja no recorde. Recordes, està
0: sí. Però recordes este, tio.
1: Sí,
0: és
1: sí,
0: que em pareix brutal.
1: És brutal.
0: Que bo.
1: Ja no recorde més l'ordre, però recorde que els meus pares em van dir, vinga, para allá y además sopas. Yo me hubiera quedado toda la vespre ahí, ¿eh? O sea, va a ser brutal.
0: Es de historia de peli, ¿eh? Mola, mola.
1: Sí,
0: mola,
1: tío,
0: mola.
1: Per a mí de veres el programa d'avui és un viatge molt, molt agradable i a la meva infantesa i m'alegra poder-lo fer i tornar per fi, que tenia moltíssimes ganes de veure't i de gravar un programa allà per fi.
0: I nosaltres també teníem ganes de que tornares així al programa i a més en esta selecció que jo crec que més que qualitat musical que la té i molta, és una qualitat emocional. I
1: emocional, total.
0: També ens agrada i molt. Ivan Ley, moltíssimes gràcies, amic.
1: Gràcies a tu sempre.
0: La setmana que ve, més i millor.
1: Eso es.
0: Gràcies. Adéu.

0: Este cap de setmana, última jornada de Lliga Comunitat, es juga no descendre. No volem contar més descensos. No volem que la Vall d'Albaida es quede sense representants ni en Lliga Comunitat, ni en Tercera Federació, ni en Primera Valenciana, ni en Segona Valenciana. Volem que tots els equips de la Vall d'Albaida estiguen el més alt possible. Comencem el nostre Ser Deportivos i ens anem ja a contar-los, com no, tota la informació per a un cap de setmana que, a banda de tot el futbol que hi té, té moltes qüestions extraordinàries. Escolten. Comença legendària, on tinguem gran fondo, que es durarà a terme demà, a les 7 i mitja del matí, i sí, del recente final d'on tinguem, arriba amb una primera edició molt especial i de gran nivell, en la presència destacada del pentacampió del Tour de França, Miguel Indurain, que prendrà l'Isida junt amb l'equip Saltoki Kosner. La prova serà una prova cicloesportiva de velocitat lliure, sense reagrupaments, on cada ciclista marcarà el seu ritme dins d'una càpsula de seguretat. Hi haurà tres recorreguts, més dur, legendari, totalment, fins a 180 quilòmetres. Una autèntica pasada. Amb ports exigents com les Alcuses i Cumbres de València. Com a gran repte, el muro del 21% de l'alt del Campello. Serà el tram cronometrat decisiu després de molts quilòmetres de fatiga. I ens ho va explicar Juan Viaparisi, que és l'organitzador d'aquesta cursa, que es va passar pels micròfons de la SER.
1: Pues primer hem voler un recorregut adequat que duverà a terme totes les exigències que mos exigeix tràfic i que fora atractiu per al participant. Per al participant competitiu, diguem, que no farà una marxa social, sinó una marxa que farà un repte, que farà diferència ara i que farà no que ve el que vingui a fer la legendària no ve a preparar-la ninguna altra marxa, ve a fer la legendària per la dificultat que ja entranya.
2: Clar.
1: Val? Entonces, una vegada vist el recorregut i sobretot demanar, bueno, era primer un projecte, era una aposta, el regidor d'esports Ferran Gandia, al qual li estic molt agraït, va confiar plenament en mi, de que això es podrà dur a terme, de que fora un projecte però que fora una oportunitat. I aquesta oportunitat, voler, i aquesta finestra d'oportunitat de que direm, ostres, pues poder dotar un tinyent a la ciutadania Vall d'Albaida d'un gran event esportiu a nivell nacional, perquè és a nivell nacional.
2: Total.
1: I podem inclús aspirar a que sigui internacional, perquè ens venen gent de més de 20 nacionalitats, gent que ve des del Regne Unit estrictament a participar a la prova, el qual ja indica l'envergadura i la repercussió que ha tingut.
0: Per cert, si s'ho pregunten, no es suspena per la pluja. I bueno, cal contar-lo, això és molt bonico, i això la setmana que ve ho anem a explicar i ho anem a contar, i crec que és una activitat que feia falta al municipi d'Ontinyent, i és que acollirà la capital de la Vall d'Albaida el pròxim diumenge, 17 de maig, el primer torneig OCB in Ciutat d'Ontinyent, una competició de bàsquet inclusiu que reunirà 12 equips i més de 150 esportistes de la Comunitat Valenciana. El torneig, organitzat per l'Ajuntament amb la col·laboració de l'Ontinyent Club de Bàsquet i ADIB, es disputarà al pavelló Fernando Rubio i formarà part de la Lliga de Bàsquet Inclusiu. La ciutat comptarà amb doble representació gràcies a l'equip OCB in ITEX i el conjunt del Centre Ocupacional José Antonio Bodoque. La competició tancarà una setmana plena d'activitats esportives i inclusives organitzades per l'Ontinyent Club de Bàsquet, amb xerrades, tornejos escolars i activitats familiars. Escoltem les paraules en la roda de premsa celebrada ahir per a realitzar la presentació d'aquest torneig a Jorge Rodríguez, a l'alcalde d'Ontinyent.
3: Nosaltres hem de ser una ciutat especialment orgullosa perquè som també una ciutat que cuida. Ontinyent és una ciutat que cuida i jo crec que això és algo de lo que ens hem d'enorgullir, perquè una ciutat que cuida és una ciutat que no deixa ningú al camí. És una ciutat que té capacitat per a incloure a tot tipus de persones.
0: En un dia on també vull recordar-los com a esdeveniments extraordinaris que el circuit d'Albaida acollirà este diumenge la quarta prova del campionat de minivelocitat de la Comunitat Valenciana. La competició reunirà diverses categories, mini-GP 110, pit-by 21 i 22, 80 autonòmiques i les modalitats 80 Pro Series i 80 Pro Series Masters. I això serà un gran esdeveniment en el circuit d'Albaida durant tot el matí. Poden anar, esperem que la pluja no condicione. I també contar-los que demà al Poliesportiu Municipal de l'Olleria se celebrarà la cursa With Cal Olleria, amb una modalitat per a públic infantil i una altra per a categoria adulta. Des de les 5 i mitja de la vesprada es podrà gaudir també d'aquesta cita també marcada en el calendari per a tots els ollerians i olleranes, per a tot el municipi Vidriera. I amb això ja tenim eixos esdeveniments extraordinaris, ja contats, ja relatats, i ara el que anem a fer va ser agafar aire i començar ja a contar-los com estan les coses per a este cap de setmana. Horaris, prèvies, un poquet de tot. Vinga, va.

0: I comencem el repàs de tots els partits que van a tindre lloc al llarg d'este cap de setmana, començant, com sempre, per la tercera federació, el grup 6è, on tenim jornada unificada de partits. Recorden, excepte un enfrontament, tenim un Soneja Jove Espanyol de Sant Vicent, demà 4 i mitja en el Arco a Soneja. Amb dos equips ja no juguen res en la classificació, amb dos salvats. Però tots els partits es juguen a les 6 i mitja de la vesprada, en aquesta última jornada de competició. Utiel Baiduixó, Buñol, Alcira, Crevillente Deportivo, Roda, partit que hi ha que tindre en compte per part de la Geneta, La Nucía, Recambios Colón Catarroja, al igual que també hi ha que tindre en compte aquest partit entre el Buñol i l'Alcira, Villarreal C, Athletic Club Torrellano, Atlético Saguntino, Hércules B, Ontinyent 1961, Llevant B, i Castellonense, Atzeneta, Unió Esportiva. Pel que fa a la classificació, el Castellonense ja ha proclamat com a campió de Lliga. Enhorabona de nou a l'equip d'Iñaki Rodríguez. Van a fer una festa brutal allí en el municipi de Castelló. Té 67 punts, 63 té l'Atlético Saguntino i 62 té el Llevant B. 60 té el Villarreal C, en posició número 4, i la Nucía, 58 punts en la cinquena posició. La Vall d'Uixó ocupa la posició número 6 amb 49 punts, setena posició per a l'Ontinyent 1931, vuitena per al Buñol amb 47, novena per al Torrellano amb 47. És a dir, que l'Ontinyent 1931 tindrà que lluitar per a finalitzar la temporada en aquesta sisena posició. Podria acabar en la posició número 9. Pel que fa al joc de descens, posició número 14 per al Crevillente Deportivo, posició número 15 per a l'Atzeneta, posició número 16 per a l'Alcira, posició número 10 per a l'Utiel i posició número 18 per al Recambios Colón Catarroja. Bé, comencem parlant de l'Ontinyent 1931, que com veu s'esmentava anteriorment, es juga a finalitzar la temporada en sisena posició. Final molt agredolç, molt, molt agredolç, perquè ja sabem que el conjunt d'Ontinyentí podria haver tingut aquesta oportunitat de ser equip de promoció d'ascens. No obstant això, aquesta mala dinàmica en les últimes jornades ha fet que l'equip de Roberto Bas no puga finalitzar la temporada amb aquest objectiu tan, tan bonic. Contar-los també que l'Ontinyent s'enfronta a aquest Llevant B, un Llevant B que es juga finalitzar la temporada en segona posició. Saben que és important, quan més tard possible millor, sobretot en aquests enfrontaments directes en els play-offs d'ascens, però clar està que el conjunt de Roberto Bas vol acomiadar-se de la seva afició de la millor forma possible. L'any passat recorden que va ser un 5-2 davant el Castelló B. Enguany esperem el mateix resultat davant un equip que es juga també moltes coses en la classificació. Per cert, l'equip plagat de baixes. Oca, Osoro, també tenim les baixes per sanció d'Andreu, de Jorge García, entre altres, i clar està que el partit va ser molt complicat perquè la plantilla ja comença a quedar-se curta en este sentit per les baixes, arrosseguem 4 i pot ser que Fluixà tampoc entre en la convocatòria. Últim partit en el Clariano i la intenció és acomiadar-se de la millor forma possible. La prèvia és de l'entrenador de l'Ontinyent 1931, de Roberto Bas.
1: Hola, bueno, demà últim partit de la temporada, juguem a casa davant de l'Atlètic Llevant, i un equip que està disputant-se la segona posició de la classificació contra el Saguntino. L'Atlètic Llevant és un dels equips que des de principi sabíem que anava a estar en els llocs de la part alta, inclús competint pel campionat, ja que l'equip que estava fent és un equip de moltíssim potencial. I, bueno, i per la nostra part, pues, molt mermats en quant a baixes per sanció, que tenim a Andreu Serrano i a Jorge García. Per lesió tenim a Alberto Oca, a Alberto Soro. Tenim també a Vicent Fluixà, que ojalà puguem incluir-lo en la convocatòria per tal de sumar algun efectiu més. I, bueno, i al final, pues, com vinc comentant aquestes últimes setmanes, pues, hi ha molts justets, no? Però bueno, està clar que demà hi ha que fer l'esforç, demà hi ha que tirar el resto, el partit l'hem preparat com un partit més i el que volem és quedar-se en una bona sensació de final, no? És, com dir, la temporada passada l'últim partit va ser contra el Castelló B, que estava disputant-se el campionat també, i que d'alguna manera pues, aquell partit van quedar 5-2 fent un gran encontre i el que volem demà és el mateix, no? Oferir un bon final a la nostra afició i nosaltres, per la nostra part, pues, trencar aquesta mala ratxa que portem a casa aconseguint una victòria i despedint-se, com he dit, en un bon sabor de boca.
0: Ja saben que les coses no estan gens fàcils per al conjunt ontinyentí perquè, clar, la sensació és molt estranya, però cal acomiadar-se amb el millor sabor de boca possible. És important i necessari. El dilluns tocarà començar a fer balanç i valoració d'esta temporada 25-26. Però bueno, així el que es juga a la vida és la geneta. El conjunt del Regit necessita guanyar sí o sí. Sí o sí. Bueno, us contava abans com estaven les coses pel que fa al descens. Anem amb els punts i les matemàtiques, la calculadora. Vos explique que el Crevillente Deportivo, que ocupa la posició número 14, una posició que podria inclús fer que te salvares sí o sí, directament, i que ixe fet arrossegament no t'afectara. El Crevillente Deportivo suma 35 punts. El Atzeneta, 34, està a un punt. I la Síria suma 31 punts. És l'equip que està en eixe descens directe, sí o sí, en eixe faroler roig de la classificació. L'Atzeneta té que guanyar sí o sí, sumar un puntet encara que siga, però fa falta i és totalment necessari aconseguir eixa victòria a casa del campió, a l'Almenar. Us recordo que l'any passat, eixa última jornada, també va enfrontar a l'equip de la Ribera Alta i al conjunt de la Vall d'Albaida. Va eixir victoriós l'equip taronja. Però bueno, com bé saben, el futbol és molt, molt capritxós i l'equip de Garri té que eixir en tot per aconseguir una victòria que certificarà eixa permanència de l'Atzeneta. Tant de bo dilluns, puguem contar-los que l'Atzeneta continua sent equip de tercera federació. Això es contava Luis Miguel Garrido, Garri, al nostre Ser Deportivos, en relació a eixe partit davant el castellonense. L'equip està curt per les baixes, però també té la il·lusió d'aconseguir ixa salvació i continuar un any més en la tercera federació. Paraules de Garri a la Ser.
2: Bueno, pues un poco de lo mismo, en la misma línea sí. que nos está pasando toda la jornada. Igual recuperamos gente lesionada o sancionada, pero ahora volvemos a tener otra gente lesionada o sancionada y bueno, pues con los que estemos, pues a ir a sumar los tres puntos si es posible. Y que seguro que sí que es posible. Y bueno, pues con los que estemos lo jugaremos a lo que estamos haciendo ahora, que es ir a por los tres puntos y ser un equipo competitivo y bueno, intentar no conseguir la salvación que yo creo que no la merece.
0: Ya han escoltat com estan les coses en eixa tercera federació. L'Ontinyent no jugar res i la geneta a la vida. Les coses venen aixina. Ens anem ara a parlar de tot el que passa a la Lliga Comunitat. L'Olleria, recorden que ja és equip de primera valenciana i el Benigànim juga a Carcaixent i també, valga la redundància, es juga la vida. Bueno, aquesta jornada de competició, aquesta jornada, la número 30 de la Lliga Comunitat del Grup Sud, ja s'ha disputat un partit, un Independiente Alicante 4, Redoban 2. La resta de partits, excepte un Mutxamel Xàbia, diumenge a les 5:30 de la vesprada, seran en jornada unificada. Bueno, us conté aquesta relació de partits que hi tenim. Torrevieja, Rayo i Vence, Tàder, Novelda, Unión Cable World, cal tindre en compte aquest partit. Albericio de Mar, l'Olleria, un altre que cal tindre en compte, sobretot perquè juga a l'Olleria i també per les aspiracions del Benigànim. Tenim també per ahir un Benidorm Calp, un Eldense Olímpic i, com no, molt pendents d'aquest resultat entre el Carcaixent i el Benigànim. Tots aquests partits es jugaran a les 12 del migdia diumenge. Pel que fa a la classificació, doncs Eldense i Benidorm es juguen ser campions de Lliga este cap de setmana, 63 i 62 punts respectivament. El Torrevieja amb 54 punts i l'Olímpic amb 53 es juguen eixe lloc de promoció que queda. A un puntet estan estos dos equips. Per altra banda, també contar-los que el que fa al descens, Benigan en posició número 11 amb 33 punts, Tàder, 33 punts, posició número 12, Carcaixent, posició número 13 amb 32 punts, i Albericio de Mar, amb 31 punts, ocupa ixe lloc de descens. Clar està que pot canviar tot i un d'estos quatre equips podria ser equip. La setmana que ve ja de primera valenciana. Mutxamel i l'Olleria hi ha equips de primera valenciana. Comencem d'escoltar les sensacions per part de l'Olleria en aquest partit davant l'Alberic en el Manolo Sánchez, 12 del migdia diumenge. Paraules del seu entrenador, de Alfonso Céspedes.
3: Bona vesprada, Tomàs. Sí, encarem última jornada de la competició. L'equip està preparat. Ahir, malgrat la bruixa, entrenarem molt bé i anem preparats. Completarem convocatòria com les últimes jornades amb gent jove del juvenil i cadet i res, sabem que la importància que té el partit, l'Alberic se juga la permanència i esperem un partit dur i complicat, però nosaltres anem amb tota la il·lusió i a despedir-se de la categoria dignament. Despedir-se de moment, ¿vale? Perquè l'Olleria és un gran club i i es refarà pronte i el més aviat possible tornarà a estar en Lliga Comunitat. Bueno, bona vesprada a tots.
0: I per altra banda el Benigànim, és que es juga a la vida. És que es juga a la vida, no hi ha més. No hi ha més. Partit complicadíssim, el 4 camins, gespa natural. Però bueno, amb la sensació de que es pot aconseguir la victòria. Amb un empat es salvarien, eh? Per cert, ja ho deixo clar, que un empat valdria tant per a Carcaixent com per a Benigànim, eh? Per als dos equips valdria. Ara bé, cal eixir amb la mentalitat de guanyar sense Adrià central i sense Ramonet, també pilar fonamental en el mig del camp del conjunt ganxut. Això es contava el seu entrenador, Jordi Vilaplana, a Ser Deportivos en relació del partit. Estes són les sensacions del conjunt de Benigànim.
4: Pues a veure, portem, crec que hem de portar amb molta naturalitat, amb molta confiança i amb molt d'optimisme, perquè fa 8 jornades no pintava la cosa d'esta manera, o sigui, hi ha que ser optimistes, quan va arribar estem en descens. I ara hem arribat, per mèrits propis, a jugar seu en l'última jornada. Ojalà que haguem pogut estar salvats, no? Si haguem aconseguit algun punt més. Però, bueno, al final, el futbol és futbol i tenim que adaptar-se i acceptar certes circumstàncies que n'hi ha i res més. I hem de dir que hem d'intentar motivar els jugadors esta setmana, motivar, aclarir conceptes a l'hora del que anem a trobar-se en Carcaixent i pensar que són 90 minuts i hem de donar-ho tot.
0: Donar-ho tot. Em queden més les paraules de Jordi Vilaplana, entrenador de l'equip ganxut. Ja saben, amb un puntet es val, però cal aconseguir la victòria per a certificar sí o sí i sa permanència un any més en Lliga Comunitat. Si no, això seria catastròfic. Dos equips de la Vall d'Albaida descendrien a la primera valenciana, els dos únics representants que teníem en Lliga Comunitat. Però esperem que això no passe. A més, l'Olleria podria fer un favor al Berigani si li guanyarà el Berisso de Mart. Ja seria un resultat que donaria la permanència a l'equip de Jordi Vilaplana. Ens anem ara a parlar de la primera valenciana. Així el Deportiu Ontinyent es juga la permanència a falta de 3 jornades, si guanya es salva, i el Llutxent vol continuar lluitant per aquesta promoció d'ascens. Pues conte com està el tema dels horaris per aquest cap de setmana. La Mancomunitat Ovo City juga davant el Sueca avui a les 8 i mitja de la vesprada. Demà els partits dels equips de la Vall d'Albaida. Racing d'Algemesí, Llutxent. A les 5 i quart de la vesprada, el Joan Girbes d'Algemesí. El Deportiu Ontinyent rep a la Puríssima a la Font d'en Carròs. 6 de la vesprada. I l'Alcúdia juga davant la Vall dels Alcalans a les 7 de la vesprada. Torrent B, Massanassa. Partit que cal tindre en compte per a les aspiracions del Llutxent es jugarà diumenge 4 de la vesprada. Pego Dénia, 6 de la vesprada. Simat al Gemesí, 6 de la vesprada. I Gandia Enguera, també a la mateixa hora. Contar-los que pel que fa a la Lliga i pel que fa a la classificació, el Gandia és líder amb 60 punts, el Massanassa és segon amb 57, el Llutxent està a un punt del Massanassa, 17 lloc, únic lloc de promoció d'ascens amb 56 punts, l'Eldenia està propet amb 54 punts. Falten 3 jornades de competició, per cert. També contar-los que el Deportiu Ontinyent, en la posició número 10, amb 34 punts, està a 8 d'aixos jocs rojos de la classificació, és a dir, que amb un empat ja seria equip un any més de primera valenciana. Marca el descens el Simat, 26 punts. Ja, el Sueca i el Mancomunitat Ovo City són equips de segona valenciana. Fem primer la parada en el Llutxent, en el conjunt de la Plana. L'equip de Roberto Carlos vol continuar lluitant i vol continuar aferrant-se al somni de disputar una promoció d'ascens a Lliga Comunitat. Algo que seria històric per a aquest municipi de la Vall d'Albaida i, com no, per al club de futbol de Llutxent, per a l'equip Rabosut. Partit complicat, davant el Racing d'Algemesí. És un equip que ocupa en aquest moment la 8a posició de la classificació, però que al principi de temporada apuntava a ser el campió de Lliga, inclús. Sí, com escolten. És a dir, que va ser un partit d'allò més que complicat. La prèvia és de Roberto Carlos, de l'entrenador del Llutxent.
5: Tomàs, doncs esta setmana anem a Algemesí, juguem demà a les 5 i quart de la vesprada, en un partit que per a nosaltres és una final, és cert que ells no juguen res, però bueno, com ja el vaig comentar l'altre dia en directe, pues, era un partit complicat des del meu punt de vista, perquè tenen un gran equip, van ser els que van liderar la classificació les primeres 10 jornades aproximadament, i bueno, jugadors que tenen encara estan allí, és cert que han pegat un baixó respecte a aquestes primeres jornades, però bueno, encara estan en la part alta, i bueno, en el seu camp és un equip molt complicat de batre, perquè és un camp molt ample, està molt bé, es pot jugar molt bé a futbol, i ells lo bo que tenen és això, no? que futbolísticament són molt potents. Després nosaltres sí que és cert que anem en la baixa de Pele, però bueno, tinguem la resta de jugadors disponibles. Hem fet una setmana molt bona de treball, tant a nivell tècnico-tàctic com físic, no? Ha sigut una intensitat molt, molt elevada. Enrique ha pegat un poc de canya en aquest aspecte. I després, en quant a la porteria, Víctor i Marc han fet també un molt bon treball en companyia de Vicent. Aixina que res a veure la setmana passada, també t'ho dic. Aixina que anem en la màxima il·lusió, sabem que vindrà prou de gent de Llutxent i bueno, anem a veure si aconseguim els tres punts i podem seguir aspirant a donar guerra als equips que estan en aquests jocs de primer i segon.
0: Partit complicat, com bé saben. La major de les sorts per al conjunt llutxentí, perquè si el Massana s'apunxa davant del Torrent B, que per cert li va empatar al Llutxent la setmana passada, ostres, podria donar-nos un colchonet, podria donar-nos una victòria, una gran alegria. Però cal fer els deures en aquestes últimes tres jornades de Lliga. Pel que fa al Deportiu Ontinyent, com bé saben, es poden salvar este cap de setmana, jugant davant la Font d'en Carrossa, la Puríssima. Partit primordial. I ja saben que estan la fletxeta cap amunt, el conjunt de la Puríssima, perquè porten una ratxa meravellosa, idònia per a salvar-se, i volen prolongar-la, perllongar-la, davant la Font d'en Carrossa. Escoltava Rafa Cebrián, el míster del conjunt d'Ontinyent, al nostre Ser Deportiu. S'escolten.
6: Bueno, sabem que la Font és un equip dur, un equip que al seu camp, a la Plana, treballa molt bé, però bé, ve a la Puríssima. Al final sabem que a casa nosaltres durant tot l'any hem sigut molt forts, sols se n'han anat dos partits amb xivotius detalls, tots els altres s'han saldat en coses positives a la Puríssima, i sabem que tot depèn de nosaltres. Ve amb jugadors importants sancionats, però bueno, sabem que ells juguen moltíssim, més que nosaltres. Al final nosaltres estem avui del descens, ells ja estan més prop i ells sabem que voldran puntuar sí o sí. Venen d'una dura derrota en el derbi contra el Gandia, i així que voldran canviar aquesta dinàmica i intentar sumar així a la Puríssima per a 6 punts que queden, estar més tranquils i que la salvació també la tinguin més prop. Però bueno, nosaltres sabem on tenim que fer mal, on tenim que atacar aquesta setmana les seues coses negatives, i anem per a ells. Anem a intentar sumar de 3, no dependre de ningú, i quan s'acaba el partit de la Puríssima, pues, intentar celebrar tots junts aquesta temporada difícil que s'ha saldat amb una salvació molt, molt bona a falta de 2 partits.
0: Un Llutxent que juga la promoció i un Deportiu Ontinyent que pot certificar la permanència. Això ens deixa per aquest cap de setmana la Primera Valenciana, grup tercer. Anem a parlar de la resta de categories. Bueno, pel que fa a la Segona Valenciana, contar-los que l'Agullent rep a l'Agna diumenge 5:30 de la vesprada. Un Agullent que, a falta de 3 jornades, ja és equip de Tercera Valenciana. Una verdadera llàstima. La major de les sorts per al conjunt agullentí, que és últim classificat en aquesta categoria i que ja no pot aspirar a aquesta salvació tan, tan somniada. El Catarroja, amb 70 punts, és líder. La Llosa, amb 63 punts, és segon classificat. I en tercer lloc trobem el Picassent, amb 58 punts. Aquests equips es juguen ser campions de Lliga o ser equip de promoció d'ascens. I pel que fa a una altra categoria que és d'allò més que interessant i que volem contar-los perquè està molt bonica i té molt bona pinta, és la Tercera Valenciana, eixe grup número 11. Ahir es va jugar un Atlètic Muro Beniarrés 4-1. Demà es juga una Geneta Bellosa a les 5 de la vesprada i una Yalo Albaidense, derbi de la Vall d'Albaida, en el Juan Batallera, a les 5:30 de la vesprada. Diumenge tenim la resta de partits interessants. Alcoyano B, Sides, Caramanchel. Cal mirar en lupa este partit. Montaverne, Navarre, 5 de la vesprada. Bocairent, Castelló de les Jarres, derbi espectacular a Bocairent, 5:30 de la vesprada. Vallada, Paula Llarga, 6 de la vesprada. El dimecres es juga l'últim partit de la jornada. Muro B, Canals, Promeses. Contar-los en aquest sentit que el Bocairent continua líder, com bé saben, és en estos moments un dels equips a destacar d'aquesta categoria. Suma en estos moments molts punts i d'allò més que necessaris per aconseguir eixa classificació i per a ser campions de Lliga. 66 punts. A un puntet tenim el Collanove amb 65 i 61 tenim el Castelló de les Jarres en tercera posició. 57 les Illes Caramanchel amb 4 punts, 57 punts de les Illes Caramanchel en quarta posició. L'Albaidense 5è, 6è l'Atzeneta B, 7è el Montaverner i 9è la Yellow. Parlem d'aquest partit del Bocairent. Gran partit el que tenim. Jugar davant la Castelló de les Jarres i, ostres, una victòria podria donar-nos ales per a continuar com a líders de la categoria. I el Collanove podria punxar davant les Illes Caramanchel en aquest derbi d'Alcoi. Paraules de l'entrenador del Bocairent, en Miquel Úbeda, al nostre Ser Deportivos.
7: Que afortunadament han fet una temporada que ens permeteix, a falta de tres jornades i després de perdre com a perdre contra Cides, dependre de nosaltres mateixos, i deixant clar a tots que sí, que és important, que n'hi ha que fer el millor partit possible, que n'hi ha que intentar guanyar, però que no passa res si no es guanya. És que saps què passa? Este event serà regional i la pressió es maneja molt malament, ja ho veurem l'any passat. Aleshores, crec que és important que els jugadors sàpiguen que som jugadors de futbol de tercera regional, que no estem jugant així milions d'euros ni estem jugant així un... no sé. Aleshores, sí, en tota la il·lusió del món, en totes les ganes del món, sabent les coses que van fer mal l'últim partit, intentant mirar-le, intentant estar molt millor que aquell partit, òbviament, però sabent que venim a ser a disfrutar, venim a ser a jugar al futbol, a fer un esport que ens agrada, i si es pot guanyar, magnífic, i si no... que la gent sàpiga que s'ha d'estar molt orgullós d'aquest equip, porta 2 anys siguen el millor equip de la Lliga, després guanyar o perd, però ja dic, jo crec de bé que portem 2 anys siguen el millor equip de la Lliga i passi el que passi, hem d'estar molt orgullós.
0: Cal estar orgullosos, com no. Agafem aire i ens acomiadem, vinga.
8: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llavada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
9: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigan.
0: Recordar-los en primer lloc que el Deportiu Ondinyent Femení juga contra l'Espa Alicante 12:30 del migdia diumenge. Ja són campions de Lliga, recorden el conjunt de Rocío Herbàs. Per altra banda, en la primera valenciana juvenil, l'Ontinyent 1961 rep el Llosa diumenge 12 del migdia i el Benigànim visita el Canals Promeses. L'Ontinyent 1961, que continua en ixa lluita per ser campió de Lliga, està a 2 punts del líder de la Silla i el Benigànim colista està a 3 punts de la salvació, a falta també de 2 jornades per a que finalitze aquesta nova temporada de competició. Pel que va al futbol sala, en la tercera divisió de futsal, l'Olleria a la Vall d'Albaida juga a les 6 de la vespre este dissabte front al Corbera, partit on el conjunt ollerià continuarà lluitant per estar el més alt possible en la classificació i a salvats. En la preferent, recordar-los, Club de Futbol Sala Albaida Dispersas de Moixent, 5 de la vesprada demà i 6 de la vesprada Pobla del Duc Villar Benaduf. Amb 2 equips lluiten per salvar la categoria. La Pobla del Duc està a 3 punts de salvar-se, està a 3 punts del descens i l'equip d'Albaida a 4 punts. També vull recordar-los com no que l'Eset Ontine Femení juga el segon partit de la seua eliminatòria davant el Leonato Villarreal Bàsquet Club. Renda de 5 punts, perquè fa el partit d'anada. Jugaran diumenge 4:30 de la vesprada a Villarreal. La major de les sort per a les xiques de Tono Amador. I amb això toca el moment d'acomiadar-nos perquè estem a punt d'arribar a les 4 de la vesprada. Bueno, vull recordar-los, com no, que tenim un cap de setmana espectacular, que esperem que la pluja no ens arruïne, No ens arruïne. Demà legendària, 7:30 del matí, des del recinte Firal, al voltant de les 12:30, començaran a arribar els primers ciclistes. Miguel Indurain, Sofia Rodríguez, Maria José Silvestre. Brutal, la veritat. I ho contarà aquesta casa, Radio Ontinyent Cadena Ser. A les nostres xarxes socials podran conèixer el minut a minut d'aquesta cursa que té tota la pinta de que va fer història. També recordar-los que també demà tenim ixa huitca de l'Olleria dins del circuit de carreres populars de la Vall d'Albaida i que també tenim carreres este diumenge al circuit d'Albaida. Bueno, demà juguen Ontinyent i Atzeneta, s'acomiaden de la temporada 25-26, el Jutgent i el Deportivo Ontinyent enceten la seua avantpenúltima jornada de la temporada, i també contar-los que el conjunt del Benigànim es juga a ser equip de Lliga Comunitat este diumenge. Us ho recorde, ja les 9 més 10, en hora 25 Deportes, toca fer un repàs de tot el que és notícia i de tot este cap de setmana d'allò més que interessant a l'esport Vall del Baidí. Gràcies per estar al nostre costat. Que tinguin un meravellós divendres i, com no, un meravellós cap de setmana que esperem dilluns podem contar-los molt bones notícies. Creuem els dits. Adeu.

0: Estás escuchando Radio Ontinyent Cadena SER. Recuerda que además del 89.5 FM y 1602 de onda media, también puedes encontrarnos en radioontinyent.com, en la app de la Cadena SER seleccionando Radio Ontinyent y ahora también en Alexa. Solo tienes que decir pon Radio Ontinyent, siempre contigo, estés donde estés. Totes les vesprades, de dilluns a divendres, Radio Ontinyent obri la ventana de la Vall d'Albaida. Una ventana oberta a la informació, l'entreteniment i veure l'actualitat amb una altra mirada. La ventana de la Vall d'Albaida. Des de les 7:20 de la vesprada, amb Esteban Arroyo. Radio Ontinyent. Escolta'ns en el 89.5 de la FM i en radioontinyent.com. Cadena SER, el poder de la conversa.
1: A ver, yo tenía un dilema, que era un dilema real, de algo.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana en la cadena SER.
1: La Ventana, Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
2: Bona vesprada, benvingudes, benvinguts. És divendres i un divendres, ja ho dèiem ahir per la vesprada, un divendres, doncs, atípic, perquè últimament no estem acostumats a que tinguem oratge com el que doncs vam tindre ahir per la vesprada, amb eixes tronades, i està previst per a aquest cap de setmana. Després parlarem de la previsió meteorològica, però aquest cinquè mes de 2025 doncs continua amb un oratge canviant després de dies marcats per núvols, pujades i baixades de temperatura, i com no, com dèiem abans, eixes tronades. De seguida anem amb l'entrevista. Avui anem a parlar amb l'alcalde de Bocairent sobre els treballs que s'estan realitzant i van a realitzar-se en matèria de prevenció d'incendis. Abans, uns consells i anem amb l'entrevista.
3: Como cada viernes, la información más próxima te espera en Loclar. Ya puedes encontrar la edición en papel de Loclar en los kioscos y puntos de venta habituales. Toda la actualidad dontiniente y la comarca. Noticias, entrevistas, reportajes, cultura, deportes y la vida de nuestra localidad en las páginas de Loclar. Infórmate con rigor y proximidad. Infórmate con Loclar.
4: ¿Oyes eso? Es el sonido de no pagar nada. Llega el efecto cero de Cable World. Si te vienes ahora, tienes 4 meses gratis. Así, por la cara, fibra móvil y la mejor tele a coste cero. Y si ya eres de la familia, trae a un amigo. Si se conecta, tú te llevas otros 4 meses de descuento, sin letras pequeñas. No esperes, pásate por tu oficina naranja más cercana y llama ya al 966-192-000. Cable World, conectamos con tu vida.

0: Les actuacions de prevenció d'incendis forestals continuen avançant a Bocairent amb nous treballs en un barranc pròxim al nucli urbà dins del pla local de prevenció. Les brigades forestals del Consorci Provincial de Bombers de València estan executant tasques de desbrossament i silvicultura preventiva en una zona considerada estratègica per a protegir el municipi davant el risc de foc. Avui volem conèixer en què consisteixen aquests treballs, quina importància tenen i quines altres accions s'estan impulsant al terme municipal. Per parlar de tot això, conversem i saludem a Xavi Molina, alcalde de Bocairent. Xavi, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Alcalde, Bocairent continua reforçant la prevenció d'incendis forestals. En què consisteix exactament aquesta nova actuació que s'està fent en el barranc pròxim al nucli urbà?
1: Bé, en concret, aquesta actuació té entre la zona que nosaltres coneixem com la Canaleta i amb diferents fases va avançant fins a arribar a la zona del pont de darrere de la vila. És un dels barrancs que podíem dir articulen el nucli urbà de Bocairent i, per tant, els treballs que s'estan duent a terme per part de les brigades forestals del Consorci Provincial de Bombers doncs consisteixen bàsicament, com ara bé tu explicaves, en alleugerir la massa forestal de tot aquest itinerari, de controlar l'extensió d'aquesta vegetació i, d'alguna manera, de reduir, no?, les facilitats que podria tindre un hipotètic foc de propagació en zones que connecten directament amb el nucli urbà. Per tant, d'alguna manera, també és una tasca de prevenció directament enfocada a la prevenció de la propagació d'un hipotètic foc de cara al nucli urbà.
0: Els tècnics parlen de protegir les interfícies urbanoforestals. Per als oients que no coneguen el terme, què significa i per què és tan important?
1: Sí, efectivament, les interfícies urbanoforestals el que delimiten són aquells punts en què les àrees forestals, en què la vegetació entra en contacte en zones habitades, no? En el nostre cas, l'àmbit on estem actuant doncs està directament relacionat i és molt pròxim a espais com pugui ser l'urbanització del regadiu, com pugui ser la zona de Pallissetes, com pugui ser la zona del que així coneixem com a Ronda Sud. És a dir, són espais on la propagació del foc a través d'aquests punts doncs directament posaria en perill el nucli urbà i les zones habitades, els immobles d'aquests punts. Per tant, per això tenen un valor estratègic i també tenen una priorització dins del Pla Local d'Incendis i també és l'àmbit d'actuació específic de les brigades del Consorci Provincial, a les quals ja fa uns anys doncs, vam traslladar la petició d'actuació en tota aquesta zona perquè també arreplegàvem la preocupació del veïnat de les zones pròximes per tal d'estar el més segurs possible de cara, com dic, a un hipotètic incendi, que esperem que no arribi, però que en cas que arribara doncs el foc ho tinguera una miqueta més difícil per a expandir-se i sobretot per arribar a els immobles i a les zones habitades.
0: Que fera de contenció. Aquesta actuació també busca facilitar el treball dels equips d'emergència en cas d'incendi. Com es milloren els accessos i les franges de seguretat?
1: Bé, jo crec que això és una altra prioritat absoluta, no? És a dir, al final, tant en aquesta actuació com en totes les que estem duent a terme, no? Enguany, per exemple, en 2026, hem actuat a la zona de la Font Freda, hem actuat a la zona del camí que connecta el Portell amb el terme municipal de Banyeres. Totes aquestes actuacions, doncs, el que pretenen és, per un costat, reduir aquesta vegetació de cara a que hi hagi menys combustible per a l'hipotètic incendi, però de l'altre també facilitar, no?, l'accés als equips d'emergència i d'extinció. Bàsicament parlem també de zones, en aquest cas concret del barranc, de zones de difícil accés i a la dificultat orogràfica. Sumem també les dificultats d'una vegetació descontrolada o d'una vegetació que, per exemple, no permet l'accés per algun dels camins o de les sendes o dels hortets que permeten un poc entrar en l'itinerari del barranc, doncs és una dificultat afegida. Per tant, també en aquesta actuació el que garantim és que els equips d'emergència i els equips d'extinció doncs ho tinguin una miqueta més fàcil i sobretot puguen també treballar amb major seguretat de cara a poder fer front a aquesta emergència forestal.
0: Has nomenat abans, no?, aquesta col·laboració amb la Diputació i el Consorci Provincial de Bombers. És fonamental aquesta coordinació entre administracions per poder desenvolupar projectes com aquest?
1: Sí, absolutament fonamental, no? Per una qüestió bàsica i fàcil d'entendre, no? Recursos municipals, els recursos d'un ajuntament o d'un ajuntament com el nostre són limitats i, per tant, doncs, cal sumar esforços amb institucions i administracions com la Diputació o com la Generalitat. Crec que cal posar en valor, no?, en uns temps en què precisament el que ven i el que pareix que treballem tots és des de la confrontació, que n'han vist com estos siguem capaços de trobar i d'articular mecanismes comuns. I crec que ja fa un temps, no?, que des de la Diputació, que des de la Generalitat, que des dels ajuntaments hem articulat mecanismes, convocatòries públiques, iniciatives per anar avançant en aquest sentit. Evidentment, a tots i a totes ens agradaria que fórem més, a Bocairent també li agradaria tindre més recursos i li agradaria comptar amb més ajuda per a poder fer front a un terme municipal com el nostre, que té una extensió forestal importantíssima, però sí que m'agradaria posar en valor aquest treball conjunt i aquests recursos que des de la Diputació i des de la Generalitat posen a disposició nostra. I el que sí que puc garantir és que l'Ajuntament els demana a tots i que tractem d'aprofitar-los el màxim possible, i fruit d'això, no?, és el resultat que en aquests últims anys la política de prevenció d'incendis ha sigut una constant, no?, i amb recursos propis o amb recursos d'altres administracions, doncs hem anat treballant en la zona del Parc Natural de la Serra de Mariola. Hem anat treballant també en la Serra del Sant Crist, que també és prioritària per a nosaltres. Hem anat treballant i ara estem treballant en el perímetre del nucli urbà, i evidentment jo crec que això ha de ser la política a seguir. Com dic, és la línia de treball correcta, és la línia en què també des de la cooperació institucional podem avançar, i evidentment doncs és la línia que hem de mantindre, perquè el foc, si arriba, no espera, i perquè el foc, si arriba, no entén de qui són la competència, de qui és la responsabilitat. Al final, malauradament, avança i destrossa tot allò que troba. Per tant, per aquest entorn natural i també per seguretat dels nostres veïns i veïnes, doncs hem de continuar treballant, tenint

0: exemple on s'han propagat històricament els grans incendis que ha tingut Bocairen, i per tant ens agradaria continuar treballant en aquesta línia. I la regidoria de Medi Ambient, de la mà també de CIF Mariola Verda, de la mà també de l'assessorament tècnic extern, continua preparant projectes com este que ara comentava, amb l'objectiu de poder tindre també el màxim èxit en totes les convocatòries públiques i en tots els elements que posen a disposició de l'Ajuntament d'altres administracions.
1: El canvi climàtic i les altes temperatures fan que cada vegada siga més necessari invertir en prevenció. Xavi, tens la sensació que la societat és conscient del risc que existeix als municipis envoltats de massa forestal com puga ser Bocairen, que, per exemple, parlant del vostre municipi, ens encanta, no?, passejar per la Serra Mariola o estar per ella, però són conscients?
0: Bé, jo crec que en termes generals la gent sí que és conscient d'aquest risc, bàsicament perquè naix de l'apreci que li té l'entorn natural, no? Jo crec que, i sóc dels que pense que la immensa majoria de la societat, i en particular la immensa majoria del veïnat de Bocairen, té una actitud absolutament respectuosa, no?, cap a l'entorn natural, l'aprecia, el valora, i per tant transmet, i a més ho transmet amb regularitat, la preocupació de què passa de cara a l'estiu, de quina preocupació de cara a la temporada de màxim risc d'incendi, no? Per tant, diria que sí que tenim una consciència gran. Ara bé, el que també hem de ser conscients és que en una societat com la nostra, on hi ha un aprofitament de recursos naturals molt menor que en altres èpoques, on hi ha un percentatge molt limitat d'activitats que també ajudaven enormement a mantindre la massa forestal en bon estat, com pugui ser la ramaderia, com pugui ser l'agricultura, doncs els riscos es multipliquen, no? I per tant, això ens ha de també fer reflexionar a les administracions, entendre que recursos que destinem a la prevenció d'incendis mai no són suficients, és a dir, a nosaltres, fent recompte de totes les actuacions que hem fet en els últims anys, ens pareixen moltes, però alhora també ens pareixen insuficients respecte dels reptes que continuem tenint, no? Per tant, hem de continuar treballant en aquesta línia, hem de continuar treballant de la mà conjunta d'altres institucions, i hem de també implicar el teixit cívic de cada municipi. Nosaltres a Bocairen tenim la gran sort, per exemple, de comptar amb una entitat com és ACIF Mariola Verda, que fa una tasca de prevenció, de vigilància, de primera resposta en cas de necessitat d'extinció magnífica, no? Doncs a aquests col·lectius cal continuar ajudant-los, cal continuar cuidant-los i cal d'alguna manera ajudar-los a fer-los créixer, perquè en definitiva també fan d'aquesta veu de la consciència que totes les societats necessitem i que les administracions també és important, no?, que ens recorden que al final aquest esforç que estem fent té sentit i que no només ens hem de conformar amb l'esforç que estem fent, sinó que hem de treballar per a que aquest esforç continuï augmentant i no desatendre'l mai.
1: Insistisc, i per acabar, Xavi, quin missatge voldries traslladar a la ciutadania sobre la importància de la prevenció i també sobre la responsabilitat individual a l'hora d'evitar incendis forestals?
0: Bé, jo crec que ara ja entrem, o ja estem pràcticament, no?, en els mesos més sensibles de l'any, i això evidentment ens obliga a extremar les precaucions. Com dic, jo crec que l'actitud de totes i de tots majoritàriament és responsable, però en estos mesos que venen per davant, doncs amb més motiu hem d'extremar les precaucions. Per tant, no fer res que evidentment augmenti riscos, perquè ja sense fer res el risc és important, i evidentment, com tu ara bé dies, no?, crec que al final també hi ha una responsabilitat col·lectiva, però hi ha també una responsabilitat individual, és a dir, cadascú de nosaltres podem contribuir, podem ajudar una miqueta amb aquesta actitud de respecte, amb aquesta actitud de si jo tinc una xicoteta parceleta, doncs mantindre-la neta, amb aquesta actitud de que a la mínima cosa que veig una xicoteta columna de fum, una cosa estranya, un comportament anòmal, avise a través del 112, vull dir, aquestes cosetes que estan a la mà de cada un, doncs també poden fer que, en primer lloc, s'eviten el màxim número de situacions de risc i, en segon lloc, que en cas que es produïsca una situació de risc, doncs pugui atendre's amb la major rapidesa i, per tant, minimitzant les conseqüències que pugui tindre.
1: Xavi Molina, alcalde de Bocairen, esperem que tinguem que parlar molt de prevenció i que no tinguem que parlar de cap incendi que es produïsca en cap lloc de la nostra comarca. Xavi Molina, gràcies.
0: Tant de bo siga així. Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre.
2: Siguen les ofertes al límite en Rapimú.

0: Dormitorio juvenil compacto 389 euros. Dormitorio de matrimonio 449 euros. Conjunto de sofás 419 euros. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
1: Anem a conèixer quina és eixa previsió meteorològica per a les properes hores. Lluís Francesc, bona vesprada.
2: Hola, Esteban, què tal? Molt bona vesprada. Durant els pròxims dies esperem una situació d'inestabilitat en bona part de la península sota la influència d'una borrasca estacionària a l'oest de Portugal i la formació, esperem, les pròximes hores d'un sistema de baixes pressions a l'àrea mediterrània. Per lo que el cap de setmana la guardem amb temps molt variable si on tinyent i la vall del Vall de l'Ambient serà fresc i molt nuvolós. De moment, este divendres puja lleugerament les temperatures. Jornada nuvolosa amb probabilitat de precipitacions, en principi febles. Demà dissabte descendixen les temperatures. Jornada molt nuvolosa amb probabilitat de pluja en un ambient prou fresquet. El diumenge tindrem intervals de núvols, a més d'un notable ascens de les temperatures, i hem de dir que no descartem de cara a la vesprada pugui caure algun ruixet.
3: En la ventana de la Vall d'Albaida, les últimes i ens n'anem.
1: Doncs precisament eixa meteorologia adversa o eixes previsions han provocat que l'Ajuntament d'Ontinyent i les entitats participants de la 13a Fira de Tendes, Tapers i Rock han acordat, ja ho contàvem ahir a la vesprada, han acordat ajornar la celebració de l'esdeveniment al cap de setmana següent, del divendres 15, dissabte 16 i diumenge 17 de maig. Des de l'organització s'ha optat per aquest canvi de dates amb l'objectiu de garantir el correcte desenvolupament de la fira, així com la seguretat i la millor experiència possible tant per als establiments participants com per al públic assistent. Inicialment es manté la programació prevista tant pel que fa a la participació comercial i gastronòmica com a les activitats familiars i les actuacions musicals anunciades. Escoltem la valoració del president de Aval, José Seguí, i de la gerent de Comerçin, Marisa Nacher.
4: De dos dies que celebra la fira, tindrem un que ja es va una previsió real de pluja, suposo que no tinga més impacte, no?, que esperem. Per tant, si tot ha pogut tirar-se endavant per a la setmana que ve, estem molt satisfets amb el canvi.
5: Qualsevol decisió sempre és complicada, ja entenem pues, que la setmana que ve, dins dels contratemps, perquè n'hi ha més coses a nivell de poble i de més, pues, tal vegada siga més lògic que mantindre-ho.
1: Malgrat l'ajornament de la fira, el consistori sí que ha confirmat que la cursa ciclista, la legendària, es celebrarà aquest dissabte 9 de maig, tal com estava previst. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha publicat un ban municipal en el que regula les restriccions d'estacionament, els talls de trànsit i els accessos alternatius als diferents barris i urbanitzacions de la ciutat. Finalment, pel que fa al festival Remember de la setmana vinent a Ontinyent, l'organització ha anunciat un canvi de recinte, però manté tota la programació prevista. The Best Remember es trasllada a l'estadi El Clariano per motius aliens a l'organització. La nova ubicació, situada molt a prop del recinte original, oferirà més espai, zona de gespa i una hora més de festival. A més, totes les entrades ja adquirides continuen sent vàlides i no cal fer cap tràmit addicional. Escoltem també les paraules de la regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent, Natàlia Enguix.
6: La fira es celebrarà finalment els dies 15, 16 i 17 de maig. L'Ajuntament ha oferit a l'organització de The Best Remember l'estadi municipal Clariano perquè es puga celebrar allí el concert previst al recinte firal el dia 16 de maig. Es veiem el pròxim cap de setmana per gaudir juntes i junts del comerç local, la gastronomia i la millor música en directe.
1: I aquesta previsió meteorològica també ha provocat canvis en diversos actes a la comarca. A Benicolet, el Xiquifest queda ajornat i es trasllada al 23 de maig. A Ontinyent s'ajorna l'activitat Descobrint el Poclar. I finalment, a Aielo de Rugat, queda cancel·lada la festa de primavera prevista per a dissabte. Parlem de la vaga indefinida de professorat que continua mobilitzant la comunitat educativa. Ahir, Ontinyent va acollir una reunió informativa amb famílies a la sala Gomis i una assemblea unitària al col·legi Vicent Gironès. Així acabem. Bona vesprada. Adeu, bon cap de setmana.
7: La Ventana, con Marta del Vado.
8: Serendipias, con Ignacio Crespo.

0: Hola, què tal? Molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a Hora 25 Deportes, a Sierra Radio Ontinyent, a Sierra Ser en aquesta jornada de divendres. Avui és 8 de maig i queden molt poquetes hores per a que doni inici la legendària Ontinyent Gran Fondo. Recorden, des de les 7:30 del matí eixida des del recinte firal i aquesta casa, Radio Ontinyent Cadena Ser, ho cobrirà. Poden seguir-ho mitjançant les nostres xarxes socials, tant en Instagram com en Facebook. Anirem contant-los tot el que passa en aquesta cursa. La cursa més gran, més de 180 quilòmetres. No és poca cosa, eh? Té molt bona pinta. En un cap de setmana on ens acomiadem de la Tercera Federació i de la Lliga Comunitat. Sí, com escolten. Hi ha objectius diversos per als equips de la Vall d'Albaida. L'Ontinyent, que vol donar una bona imatge acomiadant-se del Clariano en eixe enfrontament davant el Llevant B. També la Geneta, que juga al camp del campió, a l'Almenar. L'objectiu... continuar un any més en Tercera Federació. Pel que fa al Benigànim, en Lliga Comunitat tractarà també d'aconseguir el mateix objectiu, en aquest cas en Lliga Comunitat. Juguem davant el Carcaixent en el 4 camins, diumenge 12 del migdia, i l'Olleria acomiadant-se amb un bon sabor de boca d'aquesta categoria. L'Ontinyent i la Geneta juguen, recorden, demà a les 6:30 de la vesprada. El Clariano jugarà el partit de l'Ontinyent i a l'Almenar a Castelló el partit de la Geneta. Amb això, agafem aire i comencem a contar-los tot el que és notícia i fem parada també en tota la gent que hi tenim.
1: En l'Òptica de Paula continuem amb el 2x1 en progressius i monofocals. Sí, sí, has sentit bé. 2x1 en l'Òptica de Paula i recorda, pots finançar les teues ulleres sense interessos. Ens pots trobar en Ontinyent, Martínez Valls 42. Vine, t'esperem en l'Òptica de Paula.
2: ¿Crees que en Suinteco solo vendemos carretillas? ¿Y las transpaletas? ¿Las estanterías? ¿Compresores, envolvedoras y muelles de carga? En Suinteco tenemos todo para tu logística. Alquiler y venta de maquinaria. Asesoramiento en soluciones integrales hechas a tu medida. Suinteco. La logística bien hecha.

0: I comencem parlant d'eixa tercera federació del grup 6C, tots els partits, jornada unificada, demà, 6:30 de la vesprada. Comencem parlant de l'Ontinyent 1931. El més important és acomiadar-se amb el millor sabor de boca possible d'esta temporada 25 i 26 que ha tingut eixe final tan agredolç. Tot i tot es parlaven feia unes setmanes de que este partit podria ser molt bonic. No obstant això, tocarà evitar-lo i tocarà acomiadar-nos del Clariano una temporada més amb la millor sensació possible. Roberto Bas és l'entrenador de l'Ontinyent 1931, un dia abans d'eixe partit. Escolten.
1: Hola. Bueno, demà últim partit de la temporada. Juguem a casa davant de l'Atlètic Llevant i un equip que està disputant-se la segona posició de la classificació contra el Saguntino. L'Atlètic Llevant és un dels equips que des de principi sabíem que anava a estar en els llocs de la part alta, inclús competint pel campionat, ja que l'equip que estava fent és un equip de moltíssim potencial. I, bueno, i per la nostra part, pues, molt mermats en quant a baixes per sanció, que tenim a Andreu Serrano i a Jorge García. Per lesió tenim a Alberto Oca, a Alberto Soro. Tenim també a Vicent Fluixà, que ojalà puguem incluir-lo en la convocatòria per tal de sumar algun efectiu més. I, bueno, i al final, pues, com vinc comentant aquestes últimes setmanes, pues, hi ha molt justets, no? Però bueno, està clar que demà hi ha que fer l'esforç, demà hi ha que tirar el resto, el partit l'hem preparat com un partit més i el que volem és quedar-se en una bona sensació de final, no? És, com dir, la temporada passada l'últim partit va ser contra el Castelló B, que estava disputant-se el campionat també, i que d'alguna manera pues, aquell partit van quedar 5-2 fent un gran encontre i el que volem demà és el mateix, no? Oferir un bon final a la nostra afició i nosaltres, per la nostra part, pues, trencar aquesta mala ratxa que portem a casa aconseguint una victòria i despedint-se, com he dit, en un bon sabor de boca.
0: Pel que fa a la Geneta, juguen a l'Almenar davant el Castellonense, partit també vital. Necessiten guanyar sí o sí per a, no dir adeu, a la tercera federació. Els dos contava el seu entrenador Garri a Ser Deportivos en relació a com estan les coses per les baixes i també, com no, per l'objectiu d'aconseguir la salvació.
2: Bueno, pues un poco de lo mismo, en la misma línea que nos está pasando toda la jornada. Igual recuperamos gente, lesionados, sancionados, pero ahora volvemos a tener otra gente lesionada, sancionada, y bueno, pues con los que estemos, pues a ir a sumar los tres puntos si es posible, y que seguro que sí que es posible, y bueno, pues con los que estemos lo jugaremos a lo que estamos haciendo ahora, que es ir a por los tres puntos y ser un equipo competitivo y bueno, intentar no, conseguir la salvación que yo creo que no la merece.
0: I si baixem de categoria, si ens anem a la Lliga Comunitat, també per part del Benigànim, doncs es va tractar també d'aconseguir eixa permanència. Juguem a Carcaixent amb un punt es val per a salvar la categoria. Jordi Vilaplana, entrenador, també al nostre programa de les 3:20, Ser Deportivos.
3: Tenim que intentar motivar els jugadors esta setmana, motivar, aclarir conceptes a l'hora de lo que anem a trobar-se en Carcaixent i pensar que són 90 minuts i tenim que donar-ho tot.
0: Recorden també partit en jornada unificada. Diumenge, 12 del migdia, l'Olleria jugarà davant l'Albericio de Mart, un dels rivals del Benigànim en aquesta salvació, recorden. I, per altra banda, si baixem a la primera valenciana, dos reptes totalment diferents. El Llutxent, que vol continuar somniant en eixa promoció d'ascens. Tocarà guanyar i esperar el que faça el Masanasa, que juga a casa davant del Torrent B. Un Torrent B que li va empatar en l'últim partit al conjunt de Roberto Carlos. Necessària eixa victòria? Totalment. Pel que fa a continuar tinguent aspiracions a la promoció d'ascens. Està a un punt del Massanassa. Queden tres jornades. Paraules de Roberto Carlos també en la prèvia.
4: Doncs esta setmana anem al GMT, juguem demà a les 5:15 de la vesprada, en un partit que per a nosaltres és una final. És cert que ells no juguen res, però bueno, com ja el vaig comentar l'altre dia en directe, pues, era un partit complicat des del meu punt de vista perquè tenen un gran equip, van ser els que van liderar la classificació les primeres 10 jornades aproximadament i bueno, els jugadors que tenen encara estan allí, és cert que han pegat un baixó respecte a aquestes primeres jornades, però bueno, encara estan en la part alta, i bueno, en el seu camp és un equip molt complicat de batre, perquè és un camp molt ample, està molt bé, es pot jugar molt bé a futbol, i ells lo bo que tenen és això, no? que futbolísticament són molt potents. Després nosaltres sí que és cert que anem en la baixa de Pele, però bueno, tinguem la resta de jugadors disponibles.
0: Recordar-los també que el Deportiu Ontinyent juga a les 6 de la vesprada este dissabte davant el La Font d'en Carròs. Una victòria certificaria la permanència del conjunt de Rafa Cebrián, que està a 8 del descens a falta de 3 jornades, de 9 punts, millor dit. El Llutxent juga a casa del Racing del Gemesí 5 i quart de la vesprada també demà. Pel que fa a la segona valenciana, l'Agullent juga a casa davant l'Agna per acomiadar-se de la millor forma possible del seu camp en esta recta final de la segona valenciana. Aquest equip ja és equip de l'última divisió del futbol valencià. Una última divisió del futbol valencià en la que estem pendents del Bocairen, que juga davant el Castelló de les Jarres, derbi de la Vall d'Albaida, diumenge 5 i mitja de la vesprada. 3 jornades i el Bocairen continua líder, però per darrere, apretant a un punt, trobem a l'Alcoyano B. I arriba el moment d'acomiadar-nos, com sempre. Gràcies per estar al nostre costat. Que tinguin una molt bona jornada.